Hem sentit la missa en do menor, Kegel 427, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets eren la soprano Sandrine Pio i Annelies Solit, el tenor Paul Agnew i el baix Frederic Catong, amb el cor de cambra Centus i l'orquestra filarmònica de cambra que dirigia Emmanuel Cribin.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Us convidem ara a sentir els 5 valsos per a piano de Bohuslav Martinu, interpretats pel pianista Georg Jokolka.

0: Fins aquí els cinc valsos per a piano de Bohuslav Martinu. Sentíem el pianista Georgi Okolk.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir el concert per violoncel, corda i continu en fa major de Nicola Fiorenza. Els intèrprets seran el violoncel·lista Gaetano Nasillo i els membres del conjunt 415 que dirigeix Chiara Banchini.

0: Gaetano Nasillo, violoncel i l'ensemble 415, dirigit per Chiara Banchini, interpretaven el concert per violoncel, corda i continu en fa major de Nicola Fiorenza.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la serenata per a corda en mi menor, opus 20, que Edward Elgar va compondre l'any 1892. Serà en la versió de membres de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart, dirigida per Roger Norrington.

0: S'acaba aquí la serenata per a corda en mi menor, opus 20, que Edward Elgar va compondre l'any 1892. Ens acompanyaven membres de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart, dirigits per Roger Norrington.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Continuarem amb el concert per piano i orquestra número de catàleg 146 de Francis Poulenc. El sentim interpretat pel pianista Pascal Roger i la Filharmonia Orquestra dirigida per Charles Dutoit.

Continuem la programació de Catalunya Música, ara per sentir una cantata de Johann Sebastian Bach, la que està catalogada amb el número 159 i que porta per títol Seht, wir gehen hinauf gen Jerusalem. Mireu, ara pugem a Jerusalem. Sentim-ne la interpretació de Matthew White, contratenor, i en Cobo, tenor, i Peter Cui, baix, amb el Col·legium Vocal de Gant i l'orquestra del Col·legium Vocal de Gant, sota la direcció de Philippe Harafeke.

Fins aquí la cantata catalogada amb el número 159 en la producció de Johann Sebastian Bach. És la que porta per títol Seht, wir gehen hinauf gen Jerusalem. Mireu, ara pugem a

0: a Jerusalem. Sentíem Matthew White, contratenor, Ian Cowell, tenor, i Peter Coy, baix, amb el Col·legium Vocal de Gant, el cor i l'orquestra, sota la direcció de Philip Harrafege.
1: Nocturn. La nostra selecció continua amb un dels poemes simfònics de Franz Liszt, els preludis que ens ofereix l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

Acabem de sentir el poema simfònic Els preludis de Franz Liszt, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

0: Catalunya Música.
1: De Robert Schumann podrem sentir tot seguit els Estudis Simfònics per a Piano, opus 13, en la versió del pianista Daniel Blanc.

0: S'acaba aquí el recull d'estudis simfònics per a piano, l'opus 13 de Robert Schumann. Sentíem el pianista Daniel Blanc.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Tot seguit podrem sentir el Concerto Grosso en la major, opus 6, número 11, de Georg Friedrich Händel, en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Iona Braun.

És el concerto grosso en la major, opus 6, número 11, de Georg Friedrich Händel, que hem sentit en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Jona Braun.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: La nostra selecció continua amb les 12 cançons i romances per cor femení i piano, opus 44 de Johannes Brahms. Unes cançons que ens interpreten el cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigit per Gunther Jena, i el pianista Gernot Kahl.

0: Acabem de sentir les 12 cançons i romances, opus 44, de Johannes Brahms, en la versió del cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigit per Gunther Jena i el pianista Gernot Kahl.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: De Leopold Mozart, el pare de Wolfgang Amadeus, sentirem tot seguit el concert per a trompeta i orquestra en re major en la versió de Maurice André, trompeta, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan.

Maurice André Trompeta i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, ens oferien el concert per a trompeta i orquestra en re major de Leopold Mozart.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit us proposem una selecció del ballet en quatre actes, el Conte de la Flor de Pedra, opus 118 de Sergei Prokofiev, que ens interpretarà l'orquestra de la Suïssa francòfona, dirigida per Silvio Barbizo.

L'orquestra de la Suïssa francòfona, dirigida per Silvio Barbizo, ens oferia una selecció del ballet El conte de la flor de pedra, opus 118, de Sergei Prokofiev.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Seguim a la sintonia de Catalunya Música amb una obra de Nikolai Rimsky-Korsakov, el seu concert per a piano en do sostingut menor, opus 30, que sentirem en la versió de Noriko Ogawa al piano amb l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Malàsia que dirigeix Chris Baikals.

0: Era el concert per a piano en do sostingut menor opus 30 de Nikolai Rimsky-Korsakov, el que ara sentíem interpretat per Noriko Ogawa al piano i l'Orquestra Filarmònica de Malàisia, dirigida per Kees Beckels.
1: Obertura.

0: La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
1: Sentirem ara la missa canònica, opus pòstum 18 de Johannes Brahms, en un enregistrament a càrrec del cor de la Catedral de Westminster i l'organista Matthew Martin. Dirigeix Martin Baker.

0: S'acaba aquí la missa canònica de Johannes Brahms, que hem sentit interpretada pel cor de la Catedral de Westminster i l'organista Matthew Martin, amb Martin Baker al capdavant.
1: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
2: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
1: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
2: Entrades a festival.jordisavall.com.
1: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
3: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
1: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
3: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
4: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
5: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu

0: De concert a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música sentirem a continuació La Vals, aquest poema coreogràfic per a orquestra que va compondre Maurice Ravel. L'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit, n'interpreta la versió que sentim avui.

0: Fins aquí la vals, el poema coreogràfic per a orquestra de Maurice Ravel, que sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Sentim ara una selecció de l'òpera Ariadne auf Naxos, opus 60, de Richard Strauss, un fragment que comença amb les paraules «Ach, wo war ich? Ah, on era?». Ens acompanyen René Fleming, soprano, fent d'Ariadne, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Munic, sota la direcció de Christian Tillemann.

0: René Fleming Soprano, en el paper d'Ariadna, i l'Orquestra Filarmònica de Munic, sota la direcció de Christian Thielemann, ens oferien una selecció de l'òpera Ariadne auf Naxos, opus 60, de Richard Strauss, un fragment que comença amb les paraules «Ach, wo war ich? Ah, on era?».
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música tot seguit us oferim una obertura americana. El seu compositor és Benjamin Britten i Simon Rattle la interpreta al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham.

0: Era una obertura americana de Benjamin Britten i la sentíem interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ciutat de Birmingham, dirigida per Simon Rattle.
1: Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Ens situem ara en ple barroc francès per sentir el ballet La Mouche Malade de Jean-Baptiste Lully, obra composta l'any 1657 i dedicada a Lluís XIV, el rei Sol. Sentim Charlotte Naftinger i Marie-Henriette Heinz, sopranos, amb l'Aràdia Baroque Ensemble. Dirigeix Kevin Malone.

0: És el ballet L'amour malade de Jean-Baptiste Lully que hem sentit interpretat per Charla Nafziger i Marie-Henit Heinz, sopranos, amb l'Aràdia Baroque Ensemble, sota la direcció de Kevin Mallon.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: A l'òpera Orfeu et Eurídice de Christoph Willibald Gluck hi trobem la dansa dels esperits beneïts que ara sentirem. Una dansa per a flauta solista que Karlheinz Zölle interpreta amb l'acompanyament de la Filarmònica de Berlín. Els dirigeix Herbert von Karajan en aquest enregistrament del 1984.

0: Amb el flautista Karl-Heinz Zölle com a solista, la Filarmònica de Berlín i Herbert von Karajan interpretaven la dansa dels esperits beneïts de l'òpera Orfeo et Eurídice de Christoph Willibald Gluck.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara amb música coral. Sentim el motet Ave Verum Corpus de William Byrd, interpretat pel conjunt de Thales Scholars que dirigeix Peter Phillips.

0: Música de finals del segle XVI, sentíem el motet Ave Verum Corpus de William Byrd, interpretat pel conjunt de Thalys Scholars que dirigeix Peter Phillips.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir un dels motets del recull Sinfonia Sacra de Giovanni Gabrielli, In Ecclesiis, un motet que el conjunt Ex Cathedra, amb el conjunt His Majesty, Sagebutz and Cornets i el Concerto Palatino interpreten amb la direcció de Jeffrey Skidmore.

0: Al segon llibre de música sacra de Giovanni Gabrielli hi trobem publicat el motet que ara sentíem, In Ecclesiis, motet que interpretaven les formacions Ex Cathedra, His Majesty's Sackbuts and Cornets i Concerto Palatino, dirigits per Jeffrey Skidmore.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara us oferim la banda sonora de la pel·lícula El vell i el mar, basada en la novel·la d'Ernest Hemingway. Una pel·lícula de l'any 1958 que va dirigir John Sturges. La música és del rus afincat l'any 1929 a Hollywood, Dmitri Tiomkin.

0: Dmitri Tiomkin és l'autor de la banda sonora El vell i el mar, pel·lícula dirigida per John Sturges l'any 1958 i basada en la novel·la d'Ernest Hemingway. Sentíem l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Richard Kaufman.
1: Obertura. La playlist clàssica Cobra el matí a Catalunya Música.
2: La música amb la qual continua avui la programació de la nostra sintonia és de Francisco Guerrero. És el motet Maria Magdalena que sentirem interpretat per la formació Stile Antico.

0: Antico interpretava el motet Maria Magdalena de Francisco Guerrero.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
1: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
0: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
1: Entrades a festival.jordisavall.com.
2: Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

0: Bon dia, són les 9 i avui és dijous 30 de juliol.
1: A Catalunya Música comença tots els matins del món versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Avui ens acompanyarà una de les grans especialistes en el món del Lied, Sílvia Pujalte, directora artística de la Xubertíada de Vilabertran, un festival que aquest estiu arriba a la 34a edició.
0: Amb ella descobrirem la programació d'aquest any d'un dels festivals de referència del país, que se celebrarà del 13 al 30 d'agost i que aquest any retrà homenatge al seu fundador, Jordi Roch.
2: Abans, però, Joan Vives ens portarà un altre binomi de la seva Vivespèdia i Alba Quinquillà ens parlarà de propostes concretes de festivals mitjans i petits que aquest estiu omplen de música el territori. A Clàssica Quilòmetre Zero.
0: Comencem. Les fulles del lledoner són una mica aspres al tacte, però l'ombra que ofereixen és fantàstica. La del nostre també. Una ombra feta de música, de paraules i d'algunes petites descobertes.
1: A l'ombra del lledoner, amb Raimon Colomer.
2: I en la primera nota que ens ha deixat en Raimon, hi llegeixo. Bàrbara Strozzi va ser una de les compositores més originals del barroc italià.
0: Les seves àries combinen una gran llibertat expressiva amb una sensibilitat que encara avui ens sorprèn.

0: La soprano Roberta Invernizzi, acompanyada pel conjunt Bizzarria Armonica, ha interpretat aquesta ària Miei Pensieri de la compositora italiana del barroc Barbara Strozzi.
1: La segona nota del Raymond Colomer diu: més enllà de les seves bandes sonores, Nino Rota va deixar una extensa obra de concert.
0: En aquest trio que ara sentirem hi retrobarem el mateix talent melòdic que va fer inconfusible la seva música per al cinema.

0: Era el tercer moviment del trio per flauta, violí i piano de Nino Rota, amb Mario Carbota, flauta, Carlo Parazzoli, violí i Carlo Balzaretti, piano.
1: I encara hi trobem al Lledoner una tercera nota. I diu, el compositor català Jordi Cervelló va dedicar aquesta sonata a Pau Casals, una figura que va admirar profundament.
0: És un homenatge sincer on el record del gran violoncel·lista es transforma en un discurs ple de noblesa i intensitat.

0: El cellista Roman Gariu ha interpretat el segon moviment, Allegro moderato, de la sonata per a violoncel, que va compondre Jordi Cervelló i que va titular A la memòria de Pau Casals. Una figura de la qual, recordeu, aquest any es commemora el 150è aniversari del seu naixement, amb una programació d'actes pràcticament inabastable, més de 70 actes fins a l'octubre de l'any que ve.
1: Un estiu per escoltar sense pressa. Tots els matins del món. Versió estiu.
2: I passa un minut d'un quart de deu i és moment, doncs, de començar a rebre els companys de la redacció de Catalunya Música. I els que ens seguiu ja sabeu qui és el primer a picar la porta.
1: La Vivespèdia, amb Joan Vives.
2: En aquesta versió d'estiu de Tots els matins del món obrim una nova entrada de la nostra particular Vivespèdia.
0: I si es parla de Vivespèdia, Joan Vives, bon dia.
3: Bon dia, Rosa, bon dia, Xavier.
0: Estem apurant els últims programes, eh?
3: Ostres, sí, sí.
0: Vull dir, arribem a la recta final de tots els matins del món d'estiu i aquest juliol. Però, escolta, no et deixarem escapar encara perquè vull que ens diguis de quin binomi ens vols parlar avui.
3: Sí, avui torna a ser un binomi que aquests dies de juliol hem anat passant de binomis a trinomis,
2: sí,
3: i a monomis.
2: Sí, hem fet totes les varietats.
3: Exacte, sí, avui binomi. Avui us vull parlar del concepte música absoluta versus música programàtica.
0: Cada dia ens ho fa més difícil, això,
2: cada dia,
0: en Joan.
2: Cada...
0: Eh?
2: Sí, és fàcil. A veure com te'n sortiràs avui.
3: No, aquest és fàcil, perquè, de fet, música absoluta, música programàtica. Quan parlem de música programàtica, vol dir que té un programa, és a dir, que hi ha una descripció, hi ha una base literària per allà al mig, per tant, vol dir que hem de seguir una narració que va més enllà del so. En canvi, quan parlem de música absoluta, música, i prou. Hi havia un crític a Viena que es deia

Edward Huxley, que al segle XIX, situeu-vos a la segona meitat del segle XIX, que ell era un defensor absolut de la música absoluta, que deia que la música havia de, vaja, no tenir cap mena de referència externa, que la bellesa de la música és intrínseca i que no necessita ni punyetes, ni mandangues, ni d'escriure, ni res de tot això, que la música s'ha de sostenir per ella mateixa. Aleshores, clar, si ara us poso el primer exemple, això seria un exemple perfecte de música absoluta.

0: Il Giardino Armonico, dirigits per Giovanni Antonini, interpreten aquest tast de l'ària de la suite per orquestra número 3 de Johann Sebastian Bach. Joan, aquest seria un exemple realment preciós de música absoluta.
1: No seria, és veritat, és un exemple.
2: Sí, ho és, amb tot el caràcter imperatiu que li puguem donar, és aquesta ària. Però fixeu-vos, és música absoluta. Ja he buscat un exemple que fos, a més, molt bonic. Sí. Per donar-li una mica la raó a Eduard Hansley, que diu la música... A veure, què més necessiteu per gaudir de la música?
3: És que abans, quan deies això, dius, home, a veure, també la música ha de recollir la sensibilitat, no? I potser fer de descriptora del que està passant. Però realment, sentint aquesta peça, escolta... Potser sí que em quedo amb la música.
2: De totes formes, ja et dic que
3: costa
2: molt avui dia polaritzar-nos amb un costat o amb un altre.
3: Clar.
2: Perquè, primer, que no hi ha cap necessitat.
3: No.
2: En cultura tot suma, i per tant no ens hem de polaritzar. Però sí que l'actitud d'Edward Hansley, que ens va molt bé per una mica veure tot això, o sigui, una mica perquè us situeu, sí. Hansley va ser el que va anar en contra de Wagner i de tota la novetat que va aportar amb el drama wagnerià, era una persona així tradicionalista. Aleshores, tornant a Hansley, sí. Una obra que és programàtica i que, per tant, hem de pensar que a l'Edward Hansley no li interessaria gens, seria aquesta descripció d'una tempesta d'estiu que, òbviament, la traiem de l'estiu de les estacions de Vivaldi.

0: Això sí que és una impressionant descripció, Joan.
1: I la versió també suporta.
0: Aquí vaig, d'una tempesta d'estiu d'aquelles que les veus venir, amb aquella negror i d'aquella contundència. Sí. I que Vivaldi va saber descriure tan bé en aquest tercer moviment del concert l'estiu, no? De les quatre estacions, i que hem sentit interpretat pel conjunt L'Europa Galante, dirigits per Fabio Biondi. És meravellós.
1: És una gran versió. A més, una mica posa la interpretació al servei de la descripció, cosa que segurament no hauria agradat en el senyor Edward Hansley. Bé, una mica continuant amb aquest binomi de música, diguem-ne, programàtica, música absoluta, he volgut introduir a Bruckner aquí, al començament de la quarta sinfonia. En principi, les sinfonies de Bruckner són sinfonies de música absoluta, és a dir, que són enormes, gran orquestració, pura èpica, és una música que, ostres, realment és gairebé música de pel·lícules, eh? El Bruckner ha inspirat en alguns compositors de bandes sonores. Aleshores, clar, tu dius, oh, mira, música absolut, aquí Bruckner només aprofita els elements de bellesa estrictament orquestrals i harmònics, etc. Però resulta que un amic seu que dirigia un cor, el cor del monestir de Sant Florià, que resulta que li va dir un dia, diu, saps aquesta sinfonia que he escrit? I li explica, diu, jo em vaig imaginar que era una mena de ciutat medieval a l'albada i des de les torres de la ciutat ressonen les fanfàries del matí i de cop s'obren les portes de la ciutat i els cavallers orgullosos surten a cavall cap al bosc. Tot això li explica Bruckner, a la partitura no posa res de tot això, i Bruckner li explica a un amic seu, i en aquest amic li va faltar temps per anar-ho a explicar no sé qui, i al final la cosa ha transcendit. Ara, clar, en principi, això què és? Música absoluta o música programàtica? Home, està clar que era aparentment absoluta, però que comprovem si recordeu, la descripció, ciutat medieval, albada, torres, sí, fanfàries, cavallers que surten.

0: Jo no sé si estareu d'acord, però jo, mentre sentia aquesta música, sentia, doncs m'imaginava una ciutat medieval amb el despertant, el dia despertant, amb els cavallers, amb les seves armadures, amb els estendards, amb els cavalls, les peülles...
1: Totalment. Talment.
0: És així?
1: Sí, sí, sí, és que és el que li va explicar en el director del cor de nens del monestir de Sant Florià, que està molt a prop de Linz.
2: Sí.
1: Bruckner havia nascut en un poblet, Ansfelden, que està allà al costat, i clar, dius, ostres, quan saps això i ho sents, dius, no, realment encaixa.
0: Però de tota manera, Joan, les fronteres també deuen ser molt difuses moltes vegades, entre una peça que dius respon al concepte programàtic i una altra que respon al concepte de música absoluta.
1: Per això una mica el plantejament que Hanslick presenta en aquest llibre que va publicar el 1854, que es deia De la bellesa en la música, que és molt conegut en el món de l'estètica musical, doncs clar, són plantejaments un punt radicals i moltes vegades, clar, el límit grinyola, perquè és el que deies molt bé, no? que hi ha descripcions que són o no són, precisament. I l'últim exemple que us proposo crec que ens anirà molt bé per explicar això que deies, Rosa, que és la pavana de Gabriel Fauré. En principi dius, és una pavana, no té cap més història que ser una pavana. Però llavors sabem que Fauré li dedica a una de les seves mecenes, una senyora que organitzava salons a casa seva. Diem salons, en els seus salons organitzava trobades.
2: Sí.
1: Això es va posar molt de moda a París al segle XIX.
2: Exacte.
1: En aquestes senyores en deien salonière. No proveu de traduir-ho al català, que sona fatal, sona horrible. Aleshores, la pavana de Fauré ens la presenta com un retrat de la comtessa Elisabeth Grefull, que és aquesta salonière que esmentàvem. I literalment diu que retrata la seva manera de caminar gairebé etèria, el seu refinament i la seva personalitat magnètica, però distant. Així coneixerem una mica més a la comtessa Grefull i nosaltres, que ens retrobem demà com a últim dia.
2: Sí,
0: no
2: m'ho
0: puc creure.
2: No, què hauran passat? 4 setmanes?
0: 4 setmanes.
2: Déu-n'hi-do.
1: Va que vol, això.
2: Això mateix. A veure aquesta pavana.

0: Fureca interpreta el cor de l'Auditori de Saragossa i l'Orquestra de Cadaqués, dirigits per Neville Mariner. Arribem a una nova secció del programa quan passen 3 minuts de 2:15 del matí.
1: El concert del dia, amb Montse Aguilera.
2: I m'han dit, Montse Aguilera, hola, bon dia.
0: Bon
2: que avui
0: dia.
2: Ens presentaràs un concert fet a Berna, a Suïssa, l'abril del 2025, que porta per títol Les forces de la natura, on es barregen la música escrita fa 4 dies, música absolutament contemporània, d'una compositora islandesa anomenada Anna Thorvaldsdóttir, el concert per violí de Dvořák o el sinfonisme francès del segle XIX, representat per la compositora Louise Farrenc.
3: Per tant, hi ha molts punts d'interès en aquest concert. Primer de tot, aquesta obra contemporània, que quan diem contemporani, a vegades...
2: Ja ens espantem.
3: Ah, sí. Instintivament és com que apretem a córrer. I fa por, com dir aquesta paraula, perquè un sap que hi ha gent que perdrà l'interès i que desconnectarà. Però, molt sovint, aquesta música contemporània és música atractivíssima, és boníssima, com el cas d'avui. Una obra fantàstica, orgànica, telúrica, potent, transformadora. És que em venen molts adjectius al cap i tots són positius.
0: Però potser, Montse, és millor que la sentim i ens en puguem començar a fer una idea.
3: Doncs sí, segur que és millor. Per tant, Anna Thorvaldsdóttir, l'obra porta per títol Catamorfosi, i retinguem aquest nom perquè en el mateix títol ja hi ha com una part important de la substància de l'obra.

0: Catamorfosi és la combinació, Montse, de dues paraules, catàstrofe i metamorfosi. Per què l'autora les fusiona en el títol d'aquesta obra que sentim ara mateix?
1: Com bé dius, catamorfosi és una paraula inventada que sembla unir dues forces contràries. D'una banda, la ruptura, la pèrdua d'un equilibri, el col·lapse d'una estructura que ja no pot continuar existint com fins aleshores, això seria la catàstrofe, i la metamorfosi, és a dir, la transformació, el pas cap a una altra forma, la possibilitat d'una altra cosa. Ella diu que el nucli de l'obra gira al voltant d'un profund sentiment d'urgència impulsat per la tensió entre el poder i la fragilitat, l'esperança i la desesperació, la preservació i la destrucció, i aquesta tensió és la que recorre tota l'obra, que és uns 20 minuts de música.
2: I aquesta obra, la compositora la va escriure al 2020, és a dir, en plena pandèmia.
1: Sí, era el moment en què finalment semblava que pensàvem en la fragilitat de la natura o en la possibilitat que la natura no pogués aguantar la pressió que exercim contra ella. I Thorvaldsdóttir, la inquietud pel medi que ens envolta, la seva observació la converteix en una vivència feta música, perquè Thorvaldsdóttir no pinta paisatges, sinó que les seues obres funcionen com un ecosistema viu. Diu, de fet, que les seues obres ho són com organismes vius, com materials sonors que creixen, es transformen i es desenvolupen els uns a dins dels altres. És com si una idea sonora contingués el germen d'una altra, com si una textura, per exemple, no desaparegués per poder donar pas a una altra de nova, sinó que es va transformant gradualment fins que, sense adonar-nos-en, estem en un altre territori sonor.
0: Bé, com la vida mateixa, no? O sigui que els materials neixen, creixen, xoquen o es transformen?
1: Quan escolto aquesta música, a veure què els semblarà als oients, tinc la sensació, en el fons, que és com una manera d'explicar-nos el món seguint la seva lògica analògica, tan immersos com estem en la lògica digital, que segurament no és a la nostra essència. És a dir, la natura, i també la nostra, ho és d'analògica, és continuïtat, és transformació, passos graduals d'un estat cap a un altre. És també aquella idea d'anar passant del petit el més gran de manera successiva, una llaor que es fa arbre, que es fa un bosc, que genera un ecosistema, el nostre cos, que té una cèl·lula, que fa un teixit, que fa un òrgan, que fa un sistema, que constitueixen un organisme, no? Doncs, a la vida analògica, diguem-ho així, una forma conté la possibilitat de l'altra, i la vida no funciona com una suma de peces separades, posades una al costat de l'altra, que és el que ens porta més el món digital. Perquè pensem, per exemple, no, en les finestretes de Zoom, amb aquells quadradets plens de fotos humanes, compartimentades, sense contacte, no? Les converses entretallades de WhatsApp i els GPS, no, que ens porten perfectament d'un punt a un altre, però és un segment d'espai separat de l'espai total. És a dir, se mos porta però no se mos ubica. I Thorvaldsdóttir, en canvi, amb la seva música, no mos porta simplement d'un punt A a un punt B, sinó que ens fa experimentar tot el procés, el camí que hem de recórrer.
2: Que maco, eh?
0: I tant.
2: Realment. I que ben explicat havia aquest terme catamorfosi, eh?
0: I tant.
2: I, per tant, la música de la compositora de Thorvaldsdóttir és més orgànica, per dir-ho d'alguna manera.
1: Vindria a ser això, perquè la seva concepció de la música no és en seqüències independents, sinó que Thorvaldsdóttir tracta les obres com matèries vives que evolucionen. És el que dèiem abans. Una idea sonora és el germen de la següent. Les textures es transformen lentament fins que ens trobem en un territori nou sense haver percebut exactament el moment del canvi. I a més, Thorvaldsdóttir partix de la matèria. La seva música és com que arranca de la terra mateixa. I si seguim el paral·lelisme amb el paradigma digital en què vivim, això s'hi contraposa, perquè el món digital ve de l'abstracció. La matèria desapareix, no cal tacte, no cal olfacte, tot es volatilitza. I en la música de Thorvaldsdóttir, en canvi, tot és com que torna a agafar cos, hi ha carn, i és música que sembla que es pugui tocar.
0: Aquesta obra, Catamorfosi, encara que s'interpreta sense interrupció, conté 7 seccions internes que van transformant-se amb aquests títols: origen, aparició, polaritat, esperança, rèquiem, potència i evaporació. Montse, només llegint aquests títols ja sembla que la compositora ens exposi tot un procés.
1: Sí, perquè abans ho dèiem, que Thorvalds Dottir no descriu paisatges ni fa música sobre la natura. És més aviat que la seva música funcione com la natura. I aquests títols ho reflecteixen en certa manera. De l'origen i l'aparició, sense harmonia ni equilibri, anem cap a la polaritat, cap a la tensió de forces oposades, i no ho resol amb cap victòria d'un pol o d'un altre, sinó que després ve l'esperança, que no ho és una resolució a la polaritat, perquè no és cap certesa, sinó que és la possibilitat que alguna cosa es pugui moure. I després ve Rèquiem, per tant, la idea de dol, de pèrdua, en el fons la idea de la mort, que és on es podria acabar l'obra si la veiés com un final, però continua amb la paraula potència. Ho fa en el sentit d'Aristòtil, la capacitat o possibilitat de que una cosa pugui ser alguna cosa diferent de la que hagi pogut estar fins ara. I finalment, l'obra acaba amb la paraula evaporació, és a dir, amb la idea de canvi d'estat. I aquesta és, en el fons, la idea de catamorfosi, on no hi ha finals absoluts, sinó sempre transformacions contínues.
2: Anna Thorvalds Dottir, un nom difícil de dir, però que hauríem de retenir, el d'una compositora molt reconeguda. Actualment és islandesa i nascuda al 1977.
1: Va néixer i va créixer en un país amb una natura, un entorn molt diferent del nostre, i això, la relació amb l'entorn, sempre marca. Però ella sempre diu que no compon sobre volcans ni glaceres, que és el que ens ve al cap, quan pensem en Islàndia, sinó que tot aquell paisatge és el que li va fer tenir una percepció de temps, de l'espai i del so molt particular, i que això és el que li surt quan compon, és el que aboca a la seva música. Thorvalds Dottir, per altra banda, és violoncel·lista de formació, va estudiar als Estats Units, és on es va posar en contacte amb les tendències més innovadores de la música contemporània, i actualment viu a Londres.
0: Doncs ens quedem amb aquest nom, Anna Thorvalds Dottir, però ara canviem de registre perquè ens anem cap a Dvořák.
1: Sí, perquè el concert, després de Thorvalds Dottir, continua amb el concert per a violí de Dvořák, interpretat pel txec Josef Spasek.

0: I després de la immersió que hem fet, Montse, en una música que ens parla de les forces profundes de la natura, ara hem canviat completament de llenguatge amb aquesta composició de Dvořák, eh?
1: Thorvalds Dottir ens ha portat cap a les forces telúriques profundes i Dvořák ens acull amb la dansa, el cant, l'emoció, sobretot del deix txec en la música, tan, tan emocionant. I en aquest cas amb un concert que no té la fama d'altres, com pot ser el concert per a violoncel. El que sona de fons és el concert per a violí, que Dvořák va compondre entre el 1879 i 80.
2: L'interpreta un músic txec nascut el 1986, Josef Spacek.
1: I que sigui txec i que conegui aquest repertori i el faci sonar des de l'ànima txec és un gust. Spacek va néixer en una família de músics, el pare i el germà són violoncel·listes. Ell ha fet estudis als Estats Units als 25 anys, va ser nomenat concertino de la Filarmònica Txeca i es va convertir en el més jove de la història de l'orquestra i va ocupar aquest lloc fins al 2020, que és quan va decidir concentrar-se en la carrera com a solista.
0: I qui dirigeix el concert?
1: És una directora d'orquestra nascuda a Polònia l'any 1995, es diu Anna Sulkowska-Migon. És violinista de formació, que després es va iniciar en la direcció coral i orquestral. És una directora molt jove, que ronda els 30 anys, que això és molta joventut per un director, però ha tingut una ascensió extraordinàriament ràpida dins del món de la direcció, sobretot des que va fer el gran salt internacional el 2022, quan va guanyar el premi del concurs internacional La Maestra.
2: Recordeu que La Maestra és un concurs per directores d'orquestra que l'any 2022, precisament, va atorgar el tercer premi a la valenciana Beatriz Fernández Alcejo.
1: Era la segona edició, aquella, del concurs, perquè La Maestra és un concurs internacional de direcció d'orquestra creat el 2020 i que se celebra cada dos anys. El va crear la Filharmonie de París en col·laboració amb l'Agència de Concerts de París i té una particularitat molt concreta i és que està dedicat exclusivament a dones, a directores d'orquestra, amb l'objectiu de donar visibilitat i oportunitats a dones en un àmbit on històricament han tingut poca presència i en poc temps La Maestra s'ha convertit en el punt de referència per totes aquelles orquestres que busquen incorporar directores als seus programes.
0: I en aquest programa, Anna Sulkowska-Migon, per tancar el concert, hi ha inclòs una sinfonia d'una dona compositora francesa, Louis Ferrand.

0: Louis Ferranc és una compositora de ple segle XIX que no va poder fer els estudis al conservatori perquè l'accés a les dones no hi era permès, però va fer classes particulars, entre d'altres, amb Anton Reicha, que era amic de Beethoven.
1: Reicha era txec, a Viena hi va conèixer Beethoven, Haydn o Salieri, però es va acabar establint a París i va ser ciutadà francès. I fascinat pel talent de la jove Louis, la va acceptar com a alumna particular i ell va ser un dels seus professors. Ignaz Moscheles o Johann Nepomuk Hummel també li van fer classes de piano a Louis Ferranc.
2: I aquesta compositora havia nascut amb un altre nom, no? Com a Louise Dumont, al 1804.
1: Va néixer en una família molt vinculada a les arts. El pare era escultor. El 1821, ella, amb només 17 anys, es va casar amb Aristide Ferranc i a França les dones perden el cognom quan es casen, d'aquí que no la coneguem com Dumont. I qui era aquest senyor? Doncs Aristide Ferranc era un flautista, editor musical, era un llibreter parisenc que va ser molt important en la carrera de la seva dona perquè ell va fundar una editorial i va publicar moltes de les obres de Louis Ferranc.
0: Per tant, la sinfonia del programa del concert és la número 3, opus 36, una obra escrita al 1859.
1: Louis Ferranc aleshores tenia 55 anys i aquell

Aquest any va viure un dels moments més dolorosos de la seva vida, perquè és quan va morir l'única filla que tenia, pianista de 33 anys. I aquell 1859, a més, doncs, per situar-nos una mica, Beethoven ja feia més de 30 anys que havia mort,

0: aquestes descripcions tan detallades i vaja, i tan documentades.
1: I descripcions, jo penso, que uneixen moltes disciplines diferents. Ella ho explica amb aquesta senzillesa, però alhora amb tants coneixements que jo...
2: Voleu vaja, fer agafar vergonya?
1: Però les coses s'han de dir.
0: Exacte.
1: I llavors els concerts t'arriben molt més, perquè els entens molt més i perquè explica coses meravelloses i les coses s'han de dir.
2: Mira, em feu pensar una cosa. Jo, quan era molt joveneta, vaig trobar una frase d'Albert Schweitzer que deia: jo no sóc pas un músic, jo sóc un enamorat. I jo vaig pensar: jo no sóc res, però sóc una enamorada. Estic enamorada de la música, no?
1: Doncs es nota.
2: I sempre treballo amb aquest esperit, no?, d'aquest amor i d'aquest enamorament profund.
0: Doncs que no s'acabi aquest amor per la música.
1: Montse Aguilera, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres,
0: bon
2: de debò.
0: Bon estiu.
3: L'estiu sona a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu.
0: Torna el nostre viatge particular per Catalunya a través de festivals de música clàssica de petit i mitjà format.
3: Clàssica Quilòmetre Zero, amb Alba Quinquillà.
0: Alba, bon dia.
4: Bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: A veure, avui... què ens portes?
4: Doncs avui arribo amb dos festivals que tenen un denominador comú molt clar, la música i el patrimoni. Perquè tots dos tenen llocs en espais monumentals, com és el monestir de Sant Pere de Rodes a l'Alt Empordà i l'altre, el Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona a les Garrigues.
1: Dos monestirs, doncs, i dues aproximacions musicals diferents, també.
4: Exacte. Des de fa 26 anys, el Festival de Sant Pere de Rodes gira a l'entorn del piano i la música de cambra. La Pedra Parla, en canvi, és una mica més jove, 11 anys i no té una temàtica tan definida, tot i que la música antiga sempre hi sol fer alguna aparició. Això sí, tots dos comparteixen una mateixa idea, que la música sona molt millor quan l'entorn t'embolcalla.
0: No t'ho nego, això, no t'ho nego. I per quin festival comencem?
4: Va, primer fem parada a Sant Pere de Rodes.

0: El Festival de Música de Sant Pere de Rodes va néixer l'any 2000 de la mà de dos pianistes, Carles Lama i Sofia Cabruja. Ells van veure aquell espai al capdamunt de la Serra de Verdera i van somiar a portar-hi música. I 26 anys després encara continuem fent-ho realitat.
1: De fet, el monestir de Sant Pere de Rodes és una joia del romànic català.
0: Totalment. L'església, construïda entre els segles X i XI, és especialment famosa per la seva gran nau central i el seu espectacular deambulatori concebut per acollir els pelegrins. A més, el monestir és dalt d'una muntanya i en un dia clar des de la porta s'hi pot veure el cap de creus.
2: Jo, de vosaltres, no perdria ocasió per anar a veure aquell paisatge.
1: Vaja, és
2: preciós. Espectacular.
1: Espectacular, sí.
2: Només la pujada, veure aquell paisatge, aquelles muntanyes i sobretot aquell blau, no?, que tens als peus, al Port de la Selva, Llançà, veus també, vaja, ja tot el que s'entreveu més enllà del final del Pirineu, Portbou, i ja veus tota la Catalunya del Nord.
1: I també hi ha l'edifici, que és una meravella autèntica.
2: Home, i tant.
1: Vull dir que ho té tot,
0: I el festival que ha programat nou concerts.
2: En aquella nau,
0: Vull
2: dir que dius, ostres, sentir música aquí deu ser preciós. Exactament.
0: Doncs sí, i a més l'oferta és molt variada, n'hi ha per tots els gustos, des de recitals de piano fins a concerts amb orquestra, passant per música coral i una gala d'òpera. A més, aquesta edició incorpora dues novetats, tal com ens explicava el pianista Carles Lama, director artístic del festival, al costat de la Sofia Cabruja.
3: La primera és que la programació es durà a terme durant el mes d'agost. Serà una programació molt més compacta del que habitualment portàvem fent. I la segona és que hem creat les nits del piano. Aquestes nits són una proposta que permetrà al públic descobrir dues personalitats artístiques en una mateixa vetllada, comparar diferents maneres d'entendre la música i gaudir de sensibilitats i escoles pianístiques diverses. Ens sembla que és una bona fórmula que converteix cada recital en una experiència encara més rica i més especial.
1: Alba, has dit nou concerts, oi?
0: Sí, i molt variats, com us havia comentat. Per exemple, el concert inaugural, els dies 8 i 9 d'agost, va a càrrec del Carles i Sofia Piano Duo, que juntament amb l'Orquestra Solistes de Catalunya proposen un recorregut per algunes de les bandes sonores més conegudes del cinema, des de West Side Story, que és el que estem escoltant,
1: sí,
0: fins a Avatar.
2: I la resta de la programació, què ofereix?
0: Doncs hi trobem recitals.

0: recitals de piano, com els de Hans Schand i Hugues Leclerc, concerts de cambra, com el recital del trio Rijeka, que des de Croàcia, directes des de Croàcia, oferiran un programa que han anomenat Passions, i una proposta coral ben diferent, que és el New Generation Choir, que oferiran versions de Coldplay, Amaya o els Amics de les Arts. I com a cloenda del festival, que no me n'oblidi, han convidat el tenor Roger Padollés i la soprano Teresa Albero, que, acompanyats al piano per David Boldrini, oferiran una gala lírica amb grans moments operístics compostos per Puccini, Verdi o Wagner.
1: Doncs sí, no ens enganyaves quan ens deies que era un festival amb una programació ben variada.
0: Jo no menteixo. Però entre totes les propostes, el mateix Carles Lama ens ha volgut destacar una.
2: Si hagués de recomanar un dels concerts d'aquesta programació del 2026, tot i que és molt difícil triar-ne un, potser jo diria que triaria l'Absolut Chopin el 26 d'agost, ja que hi participarà l'Ivan Petrovich, que és el guanyador del Carles Sant Sofia International Piano Competition. És un pianista jove de 21 anys amb una gran maduresa i, sobretot, una gran intel·ligència interpretativa, que es partirà el concert després amb un dels grans pianistes europeus, que és l'Aliosa Jurinich, que juntament amb el quintet dels solistes de Catalunya, de l'orquestra del nostre festival, interpretarà el segon concert per piano i orquestra de Frédéric Chopin. Crec que serà una nit molt especial i que tots els amants del piano en gaudirem molt.

0: I ara, Alba, canviem d'escenari. Del monestir de Sant Pere de Rodes a l'Alt Empordà, a un altre monestir, a les Garrigues, que no té res a envejar, eh?
1: No, no, és que anem a Vallbona de les Monges, eh? És veritat, no té res a envejar. Potser també és que jo ho veig des del meu punt de vista.
0: Vaja, vull dir, no es poden comparar, però no, també és una joia arquitectònica.
1: I tant que sí. Perquè els dies 1 i 2 d'agost hi trobarem la Pedra Parle.
2: Un festival, podríem dir, amb un format molt concentrat, tres concerts en dos dies.
1: Sí, tres concerts molt cuidats, a més, i en un espai molt especial, que és aquest monestir, que és cistercenc i que, per cert, encara està habitat per una comunitat de monges, tal com explica el seu director artístic, el director artístic del festival, Jordi Domènech.
3: Un dels trets característics del cicle La Pedra Parla de Vallbona de les Monges és precisament que el títol no podria haver estat millor triat, perquè les pedres, el claustre, l'església són part també dels nostres concerts, de les ressonàncies d'aquests concerts. A més, no hem d'oblidar que és una comunitat viva de monges que encara estan visquent allà i que, per tant, marquen els horaris, la durada dels nostres concerts i, en alguns casos, doncs marquen també moltes vegades algun dels concerts, sigui perquè són obres que no han sentit mai, sigui perquè les vull sorprendre amb alguna obra doncs, que elles no coneixen i que m'agrada molt sorprendre a la comunitat i al públic, o sigui doncs, perquè una de les coses que més m'agrada és encarregar peces, encarregar concerts, demanant una temàtica concreta d'algun concert amb algun intèrpret.

0: El va una comunitat de monges que, deixa-m'ho dir, en Jordi Domènech, alguna vegada, en algun concert, les ha posat en valor, abans de fer potser la propina final, les ha citades i realment explica als espectadors que estan assistint al concert que, efectivament, el monestir està habitat per una petita comunitat de monges i el que ens explicava també ho transmet a tota l'audiència que assisteix als concerts que programa en aquest festival de La Pedra Parla. És molt curiós, eh?
1: I tant, està molt bé, clar.
2: Que bonic,
0: exacte.
2: Sí.
0: I escolta'm, què hi trobem en el programa que dissenya Jordi Domènech?
2: Doncs el festival aquest any s'inaugura l'1 d'agost a les 6 de la tarda amb un recital del Marc Heredia que presentarà un programa concebut expressament per a aquesta ocasió. Una idea que el Jordi Domènech feia temps que tenia entre cella i cella.
3: Aquest any potser un dels concerts que jo crec que és més original i que feia molt de temps que hi anava al darrere és el concert inaugural, que és un concert, un recital de piano, però amb una temàtica religiosa, i és una cosa que els nostres auditoris no sovintegen gens. A Marc Heredia doncs, li vaig encarregar un programa a l'entorn de la meditació i a l'entorn del fet espiritual, però pel teclat. I m'ha fet un programa preciós on hi ha transcripcions de Busoni de corals de Bach, a més de Messiaen, i a més de dues grans obres, dues grans llegendes de Franz Liszt, la de Sant Francesc i la de Sant Antoni. Doncs jo potser destacaria aquest perquè és un concert que és molt original i que ha estat pensat per allà i que ja feia 3 anys que estava buscant un intèrpret que ho pogués fer.
1: Però aquell mateix dia, Alba, n'hi ha un altre de concert.
2: Sí, la segona proposta, que ens porta cap a la música vocal del Renaixement perquè arriba el conjunt vocal Quinta Essència amb un programa que han anomenat El sentir de mi sentido, que és un programa dedicat a la música i la poesia amorosa del segle d'or. Un repertori amb una riquesa expressiva molt gran del Renaixement hispànic, integrat, per exemple, per obres de Guerrero, de Vázquez o de Morales.
0: Un diàleg ben interessant, aquestes dues propostes, sí, en què podrem indagar en l'àmbit més espiritual del piano i en la cara més poètica de la polifonia del Renaixement i encara, Alba, ens queda el concert de Cloenda.
2: Sí, exactament. Aquí ja canviem de dia perquè se celebrarà el diumenge 2 d'agost i en aquest cas la proposta la lidera la violinista Lina Turbonet que amb el seu conjunt Música Alquèmica interpretaran una selecció de concerts de Vivaldi centrant-se especialment en les famoses 4 estacions i el retorn de la Lina Tura a la Pedra Parla és bastant esperat després d'una actuació que molts assistents encara recorden quan va interpretar les sonates del Rosari de Weber. Tenint en compte l'estil personal d'aquesta intèrpret, podem esperar una interpretació viva, fresca, diferent d'aquest repertori tan emblemàtic del barroc.
1: Doncs queda dit, i si et sembla, Alba, recordem les dates.
2: Sí, aquest estiu, si us ve de gust descobrir patrimoni a través de la música, aquí teniu opcions molt bones, el Festival de Sant Pere de Rodes del 8 al 30 d'agost i La Pedra Parla els dies 1 i 2 d'agost al Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona.
1: Alba Quinquillà, moltes gràcies per passejar-nos, ho hem de dir així,
0: exacte,
1: per passejar-nos.
0: Sí, sí, és un viatge per aquesta Catalunya que moltes vegades no està prou descoberta.
1: Petits festivals mitjans, hi ha molta oferta.
2: Moltíssima.
1: Són molt bonics, són festivals molt cuidats.
2: Sí.
1: Amb uns directors artístics que s'hi deixen la pell i l'Alba Quinquillà doncs, ho transmet d'una manera, jo diria, fantàstica, tot això.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Que passis un bon estiu.
2: Igualment.

0: Catalunya Música.
1: Linka. Linka. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema «L'amor també deixa rastre», combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. Linka. A Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
4: Passen 3 minuts de les 10 i continuem en directe des de l'estudi 14 de Catalunya Música.
5: D'aquí un moment parlarem amb Sílvia Pujalte, directora artística de la Xubertíada de Vilabertran. Durant gairebé 3 setmanes, aquest petit poble a l'empordanès tornarà a convertir-se en un punt de trobada imprescindible per al lit i la música de cambra, amb artistes consagrats i noves veus que ja apunten molt amunt.
4: I abans d'acabar el programa farem l'última trobada íntima amb la Victòria Palma, que ens ha assegurat que seria molt emocionant. I una de les últimes grans cites musicals de l'estiu és la Xubertíada de Vilabertran, que se celebrarà del 13 al 30 d'agost. Un festival reconegut internacionalment com una de les grans referències de lit, que des dels seus inicis ha comptat amb artistes com la soprano Julianne Vans, el baríton Matthias Gerne i quartets com els Casals o els Cosmos.

0: Aquest matí de dijous ens acompanya Sílvia Pujalte, directora artística de la Xubertiada de Vilabertran, en qui ara parlarem d'una d'aquestes cites imprescindibles de l'estiu per als melòmans. Sílvia, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I és que Vilabertran, aquesta localitat empordanesa, com a epicentre de l'esdeveniment, ja es prepara per acollir durant la segona meitat del mes d'agost, com ja és tradició, una nova edició de la Xubertiada. I aquesta, Sílvia, serà l'edició número 34, és a dir que...
1: Exacte.
0: Té història, la Xubertiada.
1: Té molts anys, des del 93.
0: I escolta'm una cosa, aquestes més de 3 dècades, clar, això ha assentat una tradició en sí. Tot el que és la interpretació de la cançó i de la música de cambra, no? És indissociable Vilabertran i la Xubertiada?
1: Home, sí, sí, sí. Des del 93, com us deia, cada any, i esperem que per molts menys anys sí, i tant.
2: És la primera edició del festival que has pogut concebre i programar tu. Recordem que abans hi havia el Víctor Medem. Quan mires aquesta primera programació plenament teva, què pesa més? La satisfacció de veure-la feta realitat o que es farà realitat en molt pocs dies, o la por, una mica el vertigen de dir d'aquí pocs dies comença doncs la Xubertiada?
1: Pesa més la satisfacció. Sempre hi ha una mica... No és por, és doncs, curiositat per saber com respondrà el públic, que de moment està responent molt bé amb la venda d'entrades, però després sentir els seus comentaris, que els ha agradat més, que els ha agradat menys, i això ens fa, a tot l'equip, ens fa moltíssima il·lusió.
0: I aquesta edició, la 34a, vaja, està dedicada a homenatjar el que va ser el fundador de la Xubertiada, Jordi Roc, que ens va deixar, malauradament, el desembre passat. De fet, hem volgut començar la conversa amb la veu del baríton Matías Guerra, no? Que el dia 29 d'agost oferirà un recital dedicat a la memòria del doctor Roc. I una mica ens agradaria que ens expliquessis què ha significat la figura de Jordi Roc per la Xubertiada?
1: Tenim molta estona, oi?
0: Sí.
1: Jo crec que ho ha significat tot. Des d'aquella idea brillant que va tenir, una idea boja, que ell mateix ho deia, que havia estat una idea una mica boja, fins després continuar-lo i fer-la ferma i fer-la ser part del panorama europeu. I després, quan ell ja es va retirar una mica, sempre va estar amb nosaltres donant-nos suport, donant-nos consell, venint a tots els concerts. I llavors, nosaltres aquest any, bueno, amb el text que acompanya el desplegable amb la programació, ens referim a ell com l'ànima de la Xubertiada, perquè realment, a més, les ànimes són eternes. Per tant, ell aquest any ja no hi serà, però hi serà sempre.
2: Perquè en el fons era com una mica un visionari, no? Perquè va portar un gènere musical, el Lied, que en realitat són cançons cantades en alemany, en un moment en què en les programacions no existia gaire aquest gènere, no? Per tant, ell va saber veure que podia agradar molt i, a més, el va posar en un enclavament doncs, molt especial, no?
1: Absolutament. Ell havia programat molt de Lied amb un cicle que havia fet al Palau de la Música, crec que als anys 60, segurament, 50-60, en una època molt complicada per programar. I havia portat, bueno, amb el seu equip, havien portat el bo i millor dels intèrprets de Lied de l'època. Després aquest cicle va desaparèixer i jo crec que va reprendre quan va tenir aquesta idea de fer un festival que ell volia que fos diferent. Ell sempre explicava que a mi li agradava molt el Lied perquè a casa seva se'n sentia i segurament va voler reprendre amb tota la seva trajectòria ja com a aficionat al Lied, que és cert que a Catalunya no n'hi havia gaire.
0: I el que dèiem, no? Matías Guerna, que ja és un habitual al festival, aquest any no hi podia faltar.
1: I tant. Nosaltres dediquem tot el festival al Jordi, des del concert inaugural fins a l'última nota. I bueno, hem preparat una petita exposició per recordar-lo i alguna cosa més que ja anirà veient el públic. Tots els artistes estan implicats, però en el cas de Matías Guerne, quan li vam explicar que la Subvertida era un homenatge al doctor Roch, doncs ella ens va dir que ens esperéssim una mica per tenir el programa. Per això el vam publicar més tard, perquè ell volia fer-lo pensant en dedicar-li a ell. I per això el tenim

0: I aquesta és la veu de la Erika Baikov, una de les artistes programades a la Schubertiada, que canta El nom. Sílvia, jo voldria que ens expliquessis, per si hi ha algun oient que no ho pot desconèixer, què són les Schubertiades i quins altres referents tenim a Europa?
1: A veure, per explicar el que són les Schubertiades, ens hem de remuntar a l'època que Schubert vivia, que llavors es feien Schubertiades, que eren reunions a casa d'un amic o d'un altre per escoltar la seva música. Es reunien, xerraven, bevien, ballaven, però sobretot escoltaven la música de Schubert. Això es va acabar quan ell va morir, se'n va fer una com homenatge després del funeral, i es van recuperar a mitjan segle XX, gràcies a Gerhard Nachbauer i el baríton Hermann Prey, que van posar en marxa la que avui coneixem com a Schubertia Schwarzenberg, perquè ha anat canviant de seu, i és la Schubertia de gran i el gran referent per totes les que hem vingut després.
2: I, Sílvia, ho dèiem, aquest any tornen grans noms molt estimats pel públic de Vilabertran, però també hi ha noves incorporacions. Quines destacaries?
1: Doncs podem començar, per exemple, pel concert inaugural.
2: Sí.
1: Que tenim la soprano Matilda Sterby, acompanyada de Matti Hirvonen, un duo suec. Ella té una veu fantàstica, una veu gran, però alhora és molt expressiva i connecta de seguida amb el públic. Jo crec que és una veu que agradarà molt. I a Pals, que fem, des de fa uns anys fem una col·laboració amb el Festival Clàssic Pals, tenim una altra veu meravellosa, que és la del baríton Mikhail Timoshenko, que amb la pianista Lisa Detseva interpretaran Winterreise, per tant, una gran veu i una gran obra.
2: I n'hi ha d'altres que ja han trepitjat al festival, com per exemple el baríton André Schun, no? Que el vam poder veure al Liceu debutant com a comte d'Alma Viva a les Noces de Fígaro.
1: Sí.
2: I quan actuarà i quin recital oferirà?
1: Doncs ell estarà el dijous 20 amb el pianista habitual, que és Daniel Haide, i amb un convidat meravellós, que és Pere Arquillué, perquè l'obra que interpretaran és La vella Magalona, de Brahms, que és un cicle, que és d'aquells cicles que només escoltant les cançons no arribes a saber l'argument, diguem, de l'obra, i habitualment es fa amb un narrador, i en aquest cas doncs vam convidar Pere Arquillué. El que s'ha de dir és que les entrades estan exaurides de fa dies.
2: Clar, amb els reclams aquests, Pere Arquillué, André Schun, i amb aquest programa, vaja, no m'estranya que no quedin entrades.
0: Però precisament, abans ho hem dit una mica, i això ratificaria aquesta idea, podria ser que la Schubertiada fos un dels festivals amb un públic més fidel?
1: A nosaltres ens agrada pensar que sí. Ens agrada, i de fet ho podem constatar, sempre dic, el dia del concert inaugural és un dia que vas fent abraçades i petons a tothom, a la meitat del públic, i entre ells també, perquè hi ha persones que es retroben aquell dia. I jo vull pensar que sí, que tenim un públic meravellós, això estic segura.
0: I molt entès, que això també és important.
1: I molt fidel.
2: Hi ha una cosa que a mi m'encurioseix, Rosa. Vull dir, en el món de la clàssica hi trobem persones que programen, que assisteixen a concerts, que van a òperes, que diries, no, com és possible que una persona com la Sílvia, que és doctora en enginyeria de telecomunicacions per la Politècnica de Catalunya, es dediqui a programar una Schubertiada? Què tenen, o sigui, què té el món científic que l'apropi tant a aquest món de la clàssica?
1: És una cosa que em pregunteu sovint, i jo és que ho trobo tan normal que no hi veig... Entenc la curiositat,
2: sí.
1: Però jo recordo quan estudiava, com feia la tesi, que hi havia una tarda a la setmana que ens ajuntàvem per escoltar música, cadascú proposava el seu compositor una obra. És molt freqüent, no vol dir que li agradi a tothom, naturalment, però sí que és bastant habitual entre enginyers, matemàtics, suposo que pel vincle que hi ha entre les matemàtiques i la música.
0: una estima que ve de lluny, perquè l'any, crec que el 2012, vas crear el web Liederabend.
1: Sí.
0: Explica una mica què és aquest web, perquè també hi poden haver molts aficionats al Lieder que no ho sàpiguen. A veure.
1: Doncs és un web que vaig obrir això el 2012, després de fer un primer curs per explicar què era el Lied. Perquè em vaig adonar que fins i tot parlant amb altres aficionats a la música, quan els parlava de Lied, em deien el què, i llavors havia d'explicar què era, i ho feia encantada. I arran d'aquí vaig fer un primer curs explicant alguns aspectes claus i alguns dels assistents em va dir, home, això ho hauries d'explicar en un web. I vaig començar, i llavors cada setmana parlo d'una cançó. I, clar, amb els anys hem anat acumulant centenars de cançons. I a mi m'agrada pensar que és un lloc on els aficionats poden anar i remenar i buscar els seus compositors preferits o descobrir-ne d'altres i una mica submergir-se en el gènere.
2: Ara que parles de cançons i de Lied, què té el Lied de diferent de l'òpera, que també és veu?
1: Jo crec que el caràcter. L'òpera té un caràcter extrovertit i el Lied té un caràcter introvertit. A l'òpera tens uns cantants que estan actuant i al Lied tens uns cantants que estan interpretant, amb el sentit que estan recitant un poema i el piano està recitant també la seva part del poema. Llavors tens un duo que s'estan expressant en aquell moment sense cap altra restricció, diguem, que la partitura.
2: I potser pels cantants és molt més difícil, perquè ho comentàvem, Rosa, amb la Leonor Martínez,
1: sí,
2: que ens
1: sí,
2: va
1: sí,
2: visitar
1: sí, sí,
2: la primera setmana, que, clar, és una actuació pràcticament sense xarxa, és a dir, que no vi qualsevol petit detall, tant sigui bo com dolent, vull dir, es percep, i clar, això hi ha potser cantants que no s'arrisquen a fer el Lied precisament per això.
1: És veritat que els cantants se senten més exposats i ho diuen sempre perquè no tenen, en una òpera al final ells diuen no, és que hi ha molta gent a l'escenari, hi ha molta gent al fossat. A veure, jo crec que els cantants que els ve de gust cantar el Lied i els atrau ho canten i jo penso que els millors cantants al final són els que són capaços de fer bé totes dues coses. Però sí que és molt diferent i a l'òpera se senten més protegits. També és veritat que al Lied se senten més protegits d'alguna manera pel públic. Són diferents maneres de ser a l'escenari.

0: sentim la soprano Mireia Tarragó, que actuarà a Vilabertran el 21 d'agost oferint un recital després de la seva participació en el programa Lead the Future del 2023. Tarragó interpretarà peces de Mompou, Toldrà, Polanc i també de Dora Pejacevic. Sílvia Pujalte, explica'ns una mica aquest projecte del Lead the Future, un projecte que és realment important.
1: Per nosaltres és essencial i ve a completar el curs de Lead que el mestre Wolfram Rieger està fent des dels inicis de la Schubertiada, però aquest programa va més enllà. Aquest programa té, per una banda, una vessant pedagògica, que és la que veiem nosaltres directament a Vilabertran, és a dir, els duos treballen en unes masterclasses molt concentrades amb els seus professors, però un cop acabada, diguem, amb el seu concert a Vilabertran, un cop acabada aquesta fase pedagògica, és molt important que comença la fase professional. El programa els ajuda a inserir-se en el circuit professional perquè gràcies al prestigi que té la Schubertiada d'Europa, doncs pot establir relacions amb altres festivals d'Espanya i d'Europa per proporcionar-los concerts remunerats, que és el que nosaltres anomenem la xarxa de concerts. Clar, ajudar-los a fer aquest pas per nosaltres és molt, molt important.
0: I a més, per l'any passat, Leonor Martínez també va inaugurar amb el Ferran Albric,
1: amb la Victòria Guerrero. També, després ens agrada molt veure com van evolucionant i com els tornem a rebre a l'escenari de la Canònica, però ara ja com a sèniors, diguem-ho, doncs, el pianista que tindrem a Vilajuïga, el Jesús López Blanco, va ser artista Lead the Future, la Victòria Guerrero, que tocarà també amb la Leonor, el pianista Maximilian Cromer, que va venir l'any passat com a acompanyant de Tobias Lund.

0: Russa, era aquest any ve com a solista i sé que m'estic deixant algú. Però bé, més o menys
1: ja seria això. Això.
2: Sí. I de talent català, la Xubertia d'aquest any, no només en trobem en les veus, sinó que també val la pena destacar la part cambrística del festival.

0: I Sílvia, mentre sentim de fons el sextet d'Ervin Shulov, que a la Schubertiada interpretarà la jove formació que integra músics com els violinistes Maria Florea i Bernat Prat i que actuarà el dia 26, fins a quin punt és difícil aconseguir una programació equilibrada entre les veus i la formació cambrística?
1: És difícil, vaja.
2: És difícil. Sí, sí,
0: difícil
2: el silenci,
0: encaixar,
2: el
0: no?
2: silenci, ja diu que és difícil.
0: Però és difícil per les agendes dels solistes, per encaixar les formacions.
2: Clar, les formacions de cambra són més difícils d'encaixar precisament pel que diu Xavier, perquè has de reunir els artistes i són moltes més agendes a tenir en compte. En el cas dels duos, habitualment són duos que ja treballen junts i llavors és...
0: Van en pack.
2: Clar, però per exemple aquest concert d'aquest sextet és que tenim 6 músics magnífics. Aquest concert el vam fer a la Schubertiada de Valdegovia l'any passat. Mm-hmm. I vam dir, no, és que no pot ser que només el facin una vegada. Hem de venir a fer-lo a Vilabertran, perquè és una obra, com hem començat a sentir, molt intensa, molt valorada en el seu moment, i és un luxe tenir aquests 6 músics per fer-la.
1: I si parlem de cordes i de Schubertiada, potser hauríem de destacar també una actuació que faran el Quartet Casals amb una soprano molt estimada, que és la Julianne Banse. Què ens pots dir d'aquest concert, que serà una petita joia?
2: Aquest concert, tal com està configurat, va sorgir arran de la mort de Jordi Roch. Nosaltres teníem la programació tancada d'abans, de feia mesos. Teníem el Quartet Casals, però després, repassant la programació, vam dir, farem un homenatge a Jordi Roch sense tenir la Julianne Banse, que ell sempre ens explicava que li havia dit, jo faré una Schubertiada per tu. No podem no tenir-la, anem a provar, a veure si pot venir. I vam fer aquesta proposta que col·laboréssim i bueno, els estic molt agraïda a tots 5 perquè de seguida van dir que sí, de seguida van posar de la seva banda per trobar obres... I llavors serà un concert molt especial i molt emotiu.
0: Això serà únic, Rosa?
1: El dia 30 d'agost, als 8:15.
2: Jo crec que és la primera vegada que el Quartet Casals actua amb una cantant.
0: Per això ho dic, que serà excepcional.

0: I el piano, un altre dels protagonistes de la Schubertiada amb cantant, però com una entitat pròpia, perquè per la Schubertiada hi han desfilat, vaja, pianistes de primeríssim nivell, eh? Aquest any qui tindrem?
1: Aquest any tindrem una figura consagradíssima que va actuar per primera vegada a la Schubertiada, crec que el 97, quan era un pianista molt jove, Javier Perianes. I ell, doncs, amb ell, amb el seu programa, participem en l'homenatge a Falla, que se celebra aquest any. Ell ha preparat un programa que trobo interessantíssim, perquè a més de parlar dels referents de Falla, que nosaltres coneixem més, com és el Béniz, parla de Chopin com a referent. I a mi em sembla un programa que descobreix obres de Falla molt poc interpretades.
2: I deixa'm fer un apunt sobre els espais. És a dir, la Schubertiada no s'entén sense, ho hem dit abans, la canònica de Santa Maria de Vilabertran, però també m'agradaria que expliquessis que també hi ha altres espais que acullen concerts de la Schubertiada.
1: Hi ha el Festival Clàssic Pals, que mencionava abans, sí, que es fa, és un festival que, no sé si ara va per la cinquena edició, crec, no voldria equivocar-me, a l'església de Sant Pere de Pals, que és un altre escenari meravellós, i que la directora artística és la pianista Emma Stratton, i és un festival que, bueno, que ja està en marxa i que el recomano molt als oients. L'església de Sant Pere, fantàstica. I després, abans, tenim un concert a Vilajuïga, que és un espai diferent.
2: Molt fresquet.
1: Molt fresquet, la Rosa és que el coneix.
0: Expliqueu-nos aquí.
1: A veure. És Aigua Vilajuïga, és sí, una antiga deu de fa molts anys, sí, que últimament, doncs, va canviar la propietat, van restaurar l'espai i llavors van convertir un dels pous d'aigua, sí, en un auditori.
2: Magnífic.
1: Quan sentim pou, doncs podem pensar en una cosa fosca i llòbrega, però
2: no,
1: és tot el contrari. És un pou lluminós perquè a la part de dalt del pou hi ha una bassa d'aigua i llavors tot el contrari. Quan estem allà als concerts estem veient com l'aigua balla a les parets de l'auditori perquè es filtra per la bassa d'aigua i és preciós, és un entorn preciós. I
0: ara entenc això de refrescant,
2: sí, és refrescant i a més Catalunya Música ha fet gravacions en aquest espai i té una acústica molt bona també. Vull dir que també s'ha de reivindicar, és un espai molt bonic també.
1: És un espai molt bonic, amb bona acústica, té les dues condicions que necessitem. Jo recomano molt a tothom que vagi a Vilajuïga, si no sí, coneix, si el coneix amb més motiu encara, perquè és un espai preciós.
0: Sílvia, hem d'anar acabant, però abans que marxis, m'agradaria que ens parlessis d'aquest projecte Schubert 200.
1: Aquest és un projecte del duo format pel baríton Samuel Hasselhorn, que també va estar fent les noces de Figaro,
0: sí,
1: al Liceu,
0: sí,
1: i el pianista Emil Bushakevich, i ells estan fent, des del 2023... estan programant i enregistrant obres compostes per Schubert exactament 200 anys abans.
0: Mm.
1: Per tant, ara, 2026, doncs el programa que hem preparat està format per obres, dic obres perquè també hi ha cançons, sobretot, però hi ha algunes peces de piano molt boniques. Són obres compostes al 2026, com les de l'any passat eren compostes al 2025, i així fins al 2028. Un projecte fantàstic.
2: I per acomiadar-te, Sílvia Pujalter, hem pensat oferir-te un lead, que jo et volia preguntar quantes vegades deus haver sentit Marxarem a Morgen, és a dir, demà, de Richard Strauss, en la veu d'André Schoen, que actuarà a la Schubertiada, i Daniel Heide. Quantes vegades el deus haver sentit, aquest lead?
1: Doncs, entre les dotzenes que el puc haver sentit en recitals i les moltes més dotzenes que l'he sentit enregistrat, no sé, moltes. A més, és que és igual, sempre s'ha d'escoltar amb orelles noves, sempre ha d'escoltar com si fos la primera vegada.
2: Sílvia Pujol, té molta sort en la Schubertiada, segur
1: moltes
2: que anirà
1: gràcies
2: molt bé, i gràcies per acompanyar-nos avui aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Sílvia.

0: Són 2:15 d'11 i continuem en directe a Catalunya Música a tots els matins del món d'estiu. I ara tornem a ser a recer de Lledoner. I la fusta d'aquest arbre que tenim plantat aquí a l'estudi és coneguda per ser forta i flexible. Potser per això ens agrada tant refugiar-nos sota el nostre petit arbre, perquè aquí la música també és capaç de doblegar el temps, sense trencar-lo.
1: A l'ombra del Lledoner, amb Raimon Colomer.
0: De vegades, una peça d'un minut i mig pot dir molt més del que sembla.
2: Josep Maria Bardagí ho aconsegueix aquí amb una música íntima, senzilla i profundament comunicativa.

0: Era Cançó per quedar-se a casa, de Josep Maria Bardagí, amb Joan Garrover, guitarra.
1: L'estiu també s'escolta.

0: Tots els matins del món. Versió estiu.
1: 6 minuts falten per arribar a 3:15. I, Rosa, deixa'm que et confessi una cosa.
2: A veure.
1: Mira, aquesta nit passada m'ha costat agafar el son, no per la calor, sinó pensant en aquesta secció, perquè no sé mai a on i com acabarem.
0: Trobades íntimes amb Victòria Palma.
2: Bon dia, Victòria Palma.
3: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Un dia més amb les teves trobades íntimes. La d'avui, que és l'última. On ens portaràs?
3: Buah. Doncs, mireu, la d'avui, com que és la darrera trobada, doncs es compro cap a casa. Perquè avui que anem a una terra que el poeta no la podia haver descrit de manera més bonica, quan va dir que cap a la part del Pirineu, vora els serrats i arran del mar, on s'obre una plana riallera, és l'Empordà.

0: I, Victòria, per què ens hi portes aquí? Que saps que, vaja, ens toques la fibra sensible, tant a la Rosa com a mi.
1: Com és,
0: I on vols anar a parar?
2: I espera't, espera't.
1: Ai, ai, ai.
2: Mireu, doncs vull explicar el camí que va emprendre la sardana fins a esdevenir un símbol més del nostre país i parlar-vos d'una altra manera de veure que la sardana, aquesta unió de dos mons, de la muntanya, el Pirineu i el mar, la Mediterrània, doncs que va molt més enllà d'un ball d'homes i dones que s'agafen de les mans en una única rotllana que s'aplega en una festa que mai és excloent, com diu la definició contemporània de la sardana. Això és molt bonic. És veritat i és molt fraternal, no ho poso en dubte, però no sempre ha estat així, ni de bon tros. I està bé que ho sapiguem, perquè és un reflex més de la nostra societat i de com eren i actuaven els nostres avantpassats. I aquí hi ha un llarg recorregut.
1: Un llarg recorregut, per tant, per arribar fins on és ara. I explica'ns aquest camí.
2: Mira, l'escriptor empordanès Josep Pla, l'any 1951, es queixava precisament d'aquest camí que havia emprès la sardana cap a la capital. I ho deia d'aquesta manera. Deia, primer, les sardanes només es ballaven a l'Empordà. Però després, els músics de Barcelona s'interessaren per les sardanes i ja la tingueren armada. Avui, és a dir, el 1955, deia Pla, les sardanes s'han comercialitzat com gairebé totes les coses d'aquesta època. I això fa que el seu futur sigui assegurat.
0: Per tant, el que va assegurar l'èxit de la sardana va ser que s'acabés transformant d'un simple ball de moda empordanès a dansa i també símbol del nostre país.
2: Exacte. Mira, sí, això ho va assegurar. Això, desenganyem-nos, és el que li va assegurar el futur, perquè de balls que es van comercialitzar i de moda n'hi ha hagut sempre un munt al llarg de la història del nostre país. Però el destí que esperava la sardana era diferent, perquè el va situar en un lloc preferent. I el que farem, fer un salt en el temps i anirem a buscar-la quan encara era un ball de moda, senzillament de moda.

0: I és quan anem a l'Empordà. A partir del primer terç del segle XIX i fins ben entrat al XX, oi?
1: Doncs sí. A l'Empordà, la sardana, en aquest moment que tu dius, era un ball de moda. Era la música moderna que es ballava a l'època. I com a ball, doncs clar, convivia amb altres balls del moment, de tota mena de balls. Xotis, valsos, passodobles, polques, balls rodons, americanes... La situació geogràfica de Figueres, de la meva ciutat, si m'ho deixeu dir...
2: Sí.
1: Clar que sí. Doncs al costat de França i no gaire lluny de Barcelona i connectada amb Espanya, va ser clau perquè arribessin i entressin tota mena de músiques. La música per a ballar agradava als figuerencs i a les figuerenques i es divertia moltíssim, però també es regalaven amb les sarsueles i l'òpera italiana. I en pocs anys,

0: Aquest últim gènere es va expandir amb tanta força i amb un poder tan gran que va anar a parar a un munt de racons, gairebé de tot el món, i un d'aquests racons va ser a l'Empordà. Mireu, l'òpera italiana havia arrelat amb tanta força i els nostres avantpassats es tornaven bojos amb compositors com ara Bellini, Rossini, Donizetti. I clar, doncs aquesta sardana, fixeu-vos, aquesta que estem sentint, que és de Pep Ventura, del figuerenc Pep Ventura, doncs és una adaptació de la sonàmbula que havia escrit Vincenzo Bellini. És, doncs, una fantasia d'aquella sonàmbula. I el que feien, doncs, era per atreure el públic perquè anessin a ballar, què feien? Posaven temes que amb ells els hi recordava aquesta música que els agradava, aquesta òpera que els agradava. I aleshores, clar, doncs, les places estaven plenes de gent.
1: I així ho van fer, no?, de poder atraure d'aquesta manera. Això és sorprenent, eh?
0: És sorprenent. Clar, el que fan és adaptar per atraure l'atenció, doncs, cançonetes catalanes, àries de sarsuela i, com us deia, sobretot òperes italianes, a les sardanes. Hi han sardanes amb motius de Faust, sardanes de Verdi, com el Trovatore, la Traviata, Rigoletto, Nabucco i també aquesta que estem sentint, que és la sonàmbula de Vincenzo Bellini.
1: Ha citat Pep Ventura, però quins compositors ho van començar a fer, això?
0: Mireu, van començar a adaptar les sardanes als gustos del moment i quins compositors ho van fer? Doncs entre ells hi havia Pep Ventura, esclar, i també el figuerenc Abdó Mundí, que també va néixer com Pep Ventura el 1817. Ell tocava l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i, atret per aquesta música que sentia des del fossar de l'orquestra, doncs compondria les primeres sardanes llargues basades en àries d'òperes italianes. I hem de tenir en compte que tota la música, fos el ball que fos, era interpretada pels músics de la cobla.
2: Clar, el nom cobla que rebien les formacions musicals aquí al nostre país.
0: Clar, mireu, el nom cobla prové del llatí copula, clar, que significa unió, lligam, acoplament, que us he de dir, originàriament la paraula no designava una formació concreta, sinó era qualsevol agrupació de persones o d'elements units entre si.

0: I aquesta meravella de sardana és també d'un empordanès, en aquest cas de Peralada del Serra, és la sardana T'estimo. Mireu, en l'àmbit musical, cobla, ja es documenta a Catalunya al segle XIV per referir-se a un grup de músics, sovint eren joglars o ministers, que es contractaven per tocar en festes, processons i danses. Aleshores, clar, el nombre de músics podia variar. A part, als principis es guanyaven la vida com un ofici, per tant, no tenia res a veure amb la música. Podrien ser, per exemple, rellotgers, calceters, barbers i moltes altres coses, és clar. I aquests van ser aquests músics, aquesta cobla, durant molts anys, els que farien ballar a la joventut i no tan joventut de l'Empordà.
1: Per tant, el ball servia als joves i encara passa ara com un moment d'esbarjo, de diversió.
0: Sí, sí, però, clar, també era un bon moment per relacionar-se, per conèixer, per buscar parella, això com ho fem ara, o com es fa,
2: Nosaltres, jo no busco parella.
0: Ja la tinc. I bona, per tant,
2: que
0: ja no busco.
2: Clar, que quedi
0: no,
2: clar.
0: No, que quedi clar, però... Que
1: sí,
0: també
1: sí, perquè dic per
0: buscar...
1: antena que no hi hagi cap malentès, eh?
0: No. Però va, és curiós també no constatar com els nostres rebesavis, durant uns quants anys llargs, la sardana la dominaven i la ballaven majoritàriament els homes. Hi ha un llibre, que és la història de l'Empordan, d'un historiador i precursor del catalanisme, que és Josep Pella, que explica que les anelles de la sardana s'han de formar amb alternança home-dona, però sovint ballen gairebé només homes. I era així. Busquem on busquem, regirem per on regirem. Totes les imatges, totes les fotografies que s'han conservat d'aquella època que estem parlant,

0: Abans parlàvem amb el micro tancat, Xavier.
1: Sí.
0: La contaven els homes. Sortien els homes a ballar. Clar, tu em deies, perdona que t'ho digui, no, deies sí. La meva mare quan no ballava, però quan sentia una sardana saltava.
1: Exacte.
0: En canvi, el teu pare ballava sempre, perquè sí. Estava ben vist. Una dona costava més. Ara no, eh? Però costava més. Al meu poble, les sardanes, qui conta, qui les conta, són els homes grans, i sempre són homes. Jo, la veritat és que, ara potser, no sé, però no recordo cap dona que conti, i que n'hi ha moltes, eh? A Figueres sí que me n'he trobat, però en el meu poble, així petit, no n'hi ha, tots són homes. Clar, per això els que es lluïen majoritàriament eren els homes, per tot això que us deia, no? Llavors els nois treien a ballar a les noies, però els que havien de brillar davant de tothom eren els homes. Les dones ballar, sí, però mai prenent la iniciativa, mai sortint les primeres a ballar. Els anaven a buscar ells i les feien ballar.
1: I escolta'm una cosa, Victòria. A partir del segle XIX, tant els balls populars com privats es van convertir en actes importants per a la societat, eh? I les formes d'oci es van comercialitzar i ja es van començar a posar de moda.
0: Exacte, es van posar de moda. Va ser aleshores quan va començar a sortir manuals per assegurar que el ball fos un èxit. Que les sardanes fossin un èxit. I estava en joc, clar, la reputació dels homes. I en el cas de les sardanes, tot i ser un ball popular, sí. El 1850 ja apareix publicat a Figueres un mètode per aprendre a ballar sardanes, sardanes llargues, el primer mètode aparegut a la història d'aquest ball. I l'autor, que era Miquel Pardàs, un bon amic de Pep Ventura, un gran ballador, entre altres coses, diu en aquest mètode: perplexos, abutxornats, al costat d'una hermosa, es tracta de no fer el ridícul. És a dir, això anava adreçat amb ells i no amb elles, per los que se dediquen a ballar-les puguin portar-les amb tota seguretat, sense temor de quedar feos davant l'immensa concurrència que avui dia corona nostres places. Per tant, el que està claríssim també és que el que comptaven i els que repartien les sardanes sempre, en aquell moment sí que sempre eren els homes, mai les dones, encara que en sabessin.
2: Victòria, quan esdevé ball nacional?
0: Buf, clar, quan esdevé ball nacional? Aviam, primer abans que anem allò de que la sardana és una festa, de que mai és excloent. Això no va ser ben bé així. Quan els senyors i els obrers, per dir alguna cosa, passaven el temps d'oci junts? Doncs quan ballaven, tampoc. Gràcies a les fotografies podem veure que en una mateixa plaça hi poden haver-hi diferents rotllanes d'homes i dones que s'agrupen segons el seu estatus social. I tot això, un ball popular, i això ja ha entrat al segle XX, a la mateixa plaça, diferents rotllanes de procedències socials diferents, burgesos, comerciants, menestrals, obrers i pagesos, i per la manera de vestir, les rotllanes parlen per elles mateixes. Elles, les més senyorasses, amb barrets i pameles, ells, bombí. Aquestes rotllanes una mica més igualitàries, fixeu-vos, entre homes i dones. Però després, ja quan passem a rotllanes de classe més humil, podríem dir-ne, d'alguna manera, de gent treballadora, barretines i boines, i majoritàriament és menys mixta que les altres, fixeu-vos. I aquesta pregunta que feies, Rosa, de, clar, interessant, quan esdevé ball nacional? Doncs en aquella història de l'Empordà del 1883, en cap moment fa menció de la sardana, ni de tradició, ni de costums, ni de valor, perquè vingui d'antic, però en canvi sí que hi ha un moment d'una certa significació, i és quan l'autor diu: la sardana és nuestro baile nacional, saludadle. I aquí sí que ja es parla de nació. I, per tant, s'estan posant les bases, donant-li un enfocament diferent, patriòtic, podríem dir fins i tot, i que serà el que acabarà convertint la sardana en una dansa de tothom, en dansa d'un país. I a grans trets és de mica en mica com la sardana, doncs, anirà agafant una altra volada i serà ben rebuda fins i tot a la capital, allà on Josep Pla tenia tanta recança que arribés, però que en el fons sabia que això, clar, li assegurava el seu futur.
1: I en realitat havia començat a sortir tímidament, no?, fent viatges d'anada i tornada a la capital i a altres indrets fora de l'Empordà, i a poc s'hi anirà quedant per acabar instal·lant-s'hi definitivament, eh?
0: Home, clar, sí, la sardana havia marxat tota soleta, per dir-ho d'alguna manera, per donar-se a conèixer, Però també havia estat reclamada, fixeu-vos, per una part d'empordanesos que vivien a Barcelona. I aquests són els que, en certa manera, van ajudar a exportar-la i van fer que es convertís aquí a la capital en un ball de moda més, perquè ells la volien per ballar els

0: diumenges. Volien els dies de festa, com que l'havien mamat de petit, doncs volien sentir aquesta música aquí a la capital.
1: Això per un costat i per l'altre?
0: Clar, doncs per l'altre, doncs el naixement d'aquesta nova consciència nacional i cultural, amb la voluntat dels catalans d'oferir la nostra música genuïna enfront de les forànies, com la música italiana que ens estaven envaint, i la música i la sarsuela, que agradava molt, no era una invasió dolenta, no? Però clar, també teníem ganes de tenir una cosa que fos molt nostra, i això va fer que el catalanisme ho aprofités. Aquest ball empordanès, que clar, com que estava fortament arrelat a la nostra terra i a la nostra cultura, es va convertir, doncs, era fàcil, doncs, convertir-lo en un símbol de tot el país. I el 1871, el Diari de Barcelona parlava de les sardanes com un patrimoni propi dels catalans.
1: Xavier, li fem la pregunta final.
2: Home, sí, no pot marxar la Victòria, sense que ens digui exactament.
1: Perquè són importants les sardanes en la història de la música.
0: Bé, jo, com l'última intervenció d'aquestes trobades íntimes, m'agradaria que ho féssim amb aquesta música. Adéu.

és en la veu de Marina Rossell, aquest partoploro del Pep Ventura. Perquè, mireu, aquesta meva última intervenció, no?, és també dir-vos d'aquest poder de la música que ens connecta directament. Ara jo ploraré. No, perquè ploro fàcil, ja ho sabeu. Però és veritat que la música ens connecta amb les emocions i a més, cada melodia pot esdevenir un sentiment amb tanta força que fins i tot podem sentir qui som i d'on venim, no?, quan sentim una sardana que no estem a la nostra terra, ostres, no? I clar, i en concret aquestes les sardanes, no?, la música, però les sardanes a tots nosaltres, doncs ens transmet història, ens rememora emocions, el passat, i a més ens connecta com a poble. I només un prec per aquest estiu, perquè aquest estiu hi ha moltes festes majors, amb moltes ballades de sardanes, i em sembla que és el moment de sortir al carrer, omplir les places de la nostra vila, i sentim-nos orgullosos i junts d'aquest ball que s'ha fet gran i que vola sol i molt alt.

0: Demà, lluny...
1: Com diu la Marina, adeu, Victòria. Però no per sempre.
2: L'1 i el 2 d'agost de 9 a 10 del matí, els oients de Catalunya Música et podran sentir...
3: Sí, el Gran Tour.
2: El Gran Tour.
3: Tot aquest cap de setmana ha estat els cap de setmanes d'aquest mes de juliol, ara l'agost. Jo encara faré l'1 i el 2 després entre la nostra companya, l'estimada Esther Pinar. I després al setembre torno, com sempre, de 7 a 8 del vespre al Gran Tour, viatjant per aquest inabastable univers musical i poètic.
1: Allà hi serem, Victòria. Gràcies per aquestes trobades que ens han enriquit enormement.
3: Gràcies.
2: I emocionat.

0: Rosa, hem arribat gairebé a les 11 del matí, hora de marxar.
1: I demà hi tornarem acompanyats de dos presidents, el d'Ibercàmera, Josep Maria Prat, i la de l'associació Amics de Cervià Antic, Ariadna Pons. Amb ells parlarem del Festival de Cervià, que tindrà lloc del 18 al 20 de setembre al monestir de Santa Maria de Cervià.
0: Una joia arquitectònica que us puc dir personalment que no us deixeu de perdre, eh? Això serà demà. Ara ens acomiadem. Pau Blasi al control tècnic, Olga Cardús a la producció i tota la redacció de Catalunya Música. Us han acompanyat un dia més Rosa Maria Bartroli i Xavier Montagut.
1: I tornarem a les 9 del matí. Serà l'últim dia. No hi falteu.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al Casino de Cultura de Berna per sentir un dels concerts de l'Orquestra Simfònica Suïssa, un concert amb el títol Les forces de la natura, un programa que reuneix tres obres molt diferents però unides per la idea de la relació entre l'ésser humà i la natura. El concert és ple de contrastos. Començarem amb música contemporània islandesa d'Anna Thorvaldsdóttir. Després, el solista del concert, el violinista Josef Spaschek, interpretarà el concert per a violí d'Antonín Dvořák i finalment el concert s'acabarà amb una dona compositora francesa que ens farà entrar dins del simfonisme francès del segle XIX. És Louise Fahang i en sentirem la tercera simfonia. Tot això sota la direcció d'Anna Sulkowska-Mignon. És una directora d'orquestra polonesa molt jove a qui avui sentirem des d'aquesta gravació de la ràdio suïssa de Parla Alemanya a Basilea de l'abril del 2025 que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Anna Thorvaldsdóttir és una de les compositores contemporànies més interpretades actualment. Va néixer a Islàndia l'any 1977, es va formar a Reykjavík i després als Estats Units. Viu actualment a Londres. I l'obra que sentirem la va escriure l'any 2020. Porta per títol Catamorfosis. És una obra escrita en plena pandèmia, una obra escrita en un moment de reflexió sobre la crisi climàtica, la fragilitat ecològica i la transformació del planeta. Són temes que en aquell moment van aparèixer dins de l'ideari d'Anna Thorvaldsdóttir, que de fet parla sovint de la música com un ecosistema viu. L'orquestra per ella es converteix gairebé en un organisme natural. I en aquesta obra hi va convertir combinat dues paraules, catàstrofe i metamorfosi, d'aquí el títol de Catamorfosis, que és l'obra amb què comença aquest concert d'avui, música d'Anna Thorvaldsdóttir, música que interpreta l'Orquestra Simfònica de Berna sota la direcció d'Anna Sulkowska-Mignon.

Era música de la compositora islandesa Anna Þorvaldsdóttir, nascuda l'any 1977, viu a Londres, i n'hem sentit l'obra que va compondre l'any 2020 en plena pandèmia. Catamorfosis és una obra que combina les paraules catàstrofe i metamorfosi. És una obra que ha interpretat l'Orquestra Simfònica de Berna sota la direcció d'Anna Sukowska-Migon. Anna Sukowska-Migon és una directora d'orquestra molt jove que va néixer a Polònia l'any 1996. És una de les directores europees amb més projecció internacional. Va estudiar a Polònia. Després, la seva carrera va tenir un punt d'inflexió l'any 2022, que és quan va guanyar el concurs La Maestra de París, que és un curs dedicat exclusivament a dones directores d'orquestra. Doncs Anna Sukowska-Migon és qui avui dirigeix l'Orquestra Simfònica de Berna en el moment que ara hem d'imaginar com al Casino de Cultura, a l'escenari, hi apareix el violinista del concert. És el txec Josef Špaček, qui interpretarà el concert per a violí en la menor, opus 53 del txec Antonín Dvořák, música composta a finals de la dècada dels 70 del segle XIX, música meravellosa de Dvořák, amb què continua aquest concert d'avui, gravació de la ràdio suïssa de Parla Alemanya a Basilea.

música que Antonín Dvořák va compondre a finals de la dècada dels 70 del segle XIX, un concert per a violí esplèndid que va revisar el 1882 i que va dedicar al gran violinista Josef Joachim, amic de Brahms, igual que també ho era Antonín Dvořák. Aquest concert per a violí és en la menor, és l'opus 53 de Dvořák i n'hem sentit la versió del violinista txec Josef Špaček. Va néixer a la República Txeca l'any 1986. És format al seu país, però després als Estats Units, amb Yitzhak Perlman, entre altres. Entre el 2011 i el 2020, Josef Špaček va ser concertino de la Filarmònica Txeca i com a solista ha treballat amb directors com Jiří Belohlavek, Jakub Krusa, Manfred Honeck o Valeri Gergiev. I avui el sentim sota la direcció d'Anna Sukowska-Migon. És la directora polonesa al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Berna en aquest concert que es va fer l'abril del 2025 al Casino de Cultura de la ciutat suïssa. Un concert en què Josef Špaček va interpretar una mica més de música fora de programa, també d'Antonín Dvořák. És l'humoresca per a violí, opus 101, número 7.

Aquesta és l'obra fora de programa que va triar el violinista txec Josef Špaček per a interpretar a Berna, després d'haver ofert ja el concert per a violí opus 53 d'Antonín Dvořák. També de Dvořák hem sentit aquesta humoresca preciosa a l'opus 101 número 7, que és la manera com Špaček es va acomiadar del públic del Casino de Cultura de Berna, on s'hi va fer el concert que us oferim avui. El concert que ara s'endinsa dins del simfonisme francès del segle XIX, amb música d'una dona compositora que va néixer a París l'any 1804 com a Louise Dumont. El seu pare i el seu germà eren escultors. Ella va ser alumna d'Anton Reicha, va rebre classes de piano de Moscheles i de Hummel, i l'any 1821, molt joveneta, amb 17 anys, es va casar amb el flautista Aristide Ferrenc, un home que la va ajudar a publicar les seues obres. Ara, de Louise Ferrenc, és el cognom del seu marit, en sentirem la sinfonia número 3, és l'opus 36. És una sinfonia en sol menor, una mica més de mitja hora de música, en versió de l'Orquestra Simfònica de Berna, sota la direcció de la polonesa Anna Sukowska-Migon.

0: Música de la dècada dels 40 del segle XIX, música escrita per la compositora francesa Louise Farenc, nascuda Louise Dumont. Ella es va casar molt joveneta amb el flautista Aristide Farenc i d'aquí que la coneguem amb aquest cognom. D'ella n'hem sentit la Simfonia número 3 en sol menor, opus 36. És l'obra que ha interpretat l'Orquestra Simfònica de Berna sota la direcció d'Anna Sukowska-Mi. Amb Louise Farenc es va acabar el concert que us hem ofert avui, un concert amb tres obres molt diferents però reunides sota la idea del títol Forces de la natura, és a dir, la relació entre la natura i l'ésser humà. I tot això és el que hem sentit. Primer hem començat amb una obra contemporània, una obra que només té 6 anys, era l'obra Catamorfosis de la compositora islandesa nascuda l'any 1977, Anna Thorvaldsdóttir, és establerta a Londres. Després hem sentit Antonín Dvořák i el seu concert per a violí en la menor opus 53 en la versió del violinista txec Josef Spacek, i finalment el concert s'ha acabat amb aquesta tercera simfonia de la compositora francesa Louise Farenc, que és la que posa el punt final al concert d'avui. El que es va fer al Casino de Cultura de Berna l'abril del 2025, el que va gravar la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea i el que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest concert us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. I com sempre, ha estat tot un plaer. Mos tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir Haydn, el quartet de corda en la major opus 20, número 6, que ara interpreta el quartet Orpheus.

0: Catalunya Música. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lluís, Stefan Dor i Clara Yumi-Khan, i obres com el Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, les quatre estacions de Vivaldi i la Sinfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

Tots hem sentit aquesta popular frase feta que assegura que cantar és beneficiós per fer fora el mal. Però a què ens referim quan parlem de mals? Mals físics? Mals emocionals? Preocupacions en general? I és cert que només cantant podem espantar aquests mals i fer-los marxar? La ciència ho corrobora i l'experiència de moltes persones també. Avui al Set de Sons aprofundirem en els efectes beneficiosos i sanadors de cantar i fer vibrar el cos amb la música. Cristina Frank és cantant, arpista i especialista en cant

0: prenatal i terapèutic, creadora del projecte Fluir Musical, que integra veu, arpa i música com a eines de sanació i consciència. Amb ella descobrirem la importància de trobar la nostra pròpia veu, com es relaciona amb el nostre cos i què podem fer per saber la nostra nota de ressonància, per exemple. A les seccions didàctiques coneixerem el poder del cant col·lectiu amb Siya Hamba i el de l'escolta interior de Beethoven a través de Wilhelm Kempf. Si teniu set de sons, comencem!
1: Set de sons. La música que et cuida.
0: Comencem el programa obrint, com sempre, un espai de calma gràcies a la música. Serà un moment per aturar-nos, respirar i deixar que el so ens ordini per dins. L'arpa té aquesta capacitat gairebé física de suspendre el temps i crear un ambient acollidor, com si ens convidés a entrar a poc en un altre ritme. Esquem és una peça de la música bretona Gwenael Kerleo, una música arrelada a la tradició, però oberta a l'escolta contemporània. Deixem-nos portar per aquest so que ens prepara, amb serenor, per tot el que vindrà.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família, a Catalunya Música.
1: El físic Max Planck, fundador de la teoria quàntica, va dir: "La matèria com a tal no existeix. Tota la matèria s'origina i existeix només en virtut d'una força que fa vibrar les partícules atòmiques." Això és el Set de Sons i, és clar, la vibració en la que ens fixem sempre és la música. Però això avui us preguntem: què passa quan la música fa vibrar el nostre cos i les nostres partícules? Pot tenir un efecte beneficiós, curatiu i sanador? Per descobrir-ho, tenim a l'estudi a Cristina Frank, formadora internacional de camp prenatal i psicofonia, arpaterapeuta, naturòpata i investigadora de la veu humana com a eina de sanació. Benvinguda al Set de Sons, Cristina.
2: Gràcies, Esther.
1: Des de la teva experiència, i a grans termes, ja anirem especificant, la música ens pot sanar?
2: Sí, aquí jo crec que hauríem de fer una petita diferència entre el benestar que ens proporciona la música i realment el potencial sanador de la música, no? Uh-huh. Crec que la diferència és que perquè hi hagi una sanació hi ha d'haver-hi una consciència o una autoconsciència en el cas de la veu, no? Que serà el tema principal d'avui. Llavors, escoltar música o fer música ens ocasiona o ens permet tenir un benefici, però quan ho fem conscientment és quan comencem a parlar realment de sanació a través de la música.
1: Tu deies, avui parlarem sobretot de veu. En aquest cas, doncs, la diferència seria de jo canto perquè m'estic netejant, m'ho estic passant bé mentre d'allò vaig cantant, no? O faig consciència de on estic fent passar la veu i per què vull que passi per aquí. Aquesta seria la gran diferència, no?
2: Sí, una mica seria això, no? Fer l'autoconsciència del nostre cos, no? Que la veu és molt més gran que unes cordes vocals que vibren, sinó que necessiten tot l'instrument, és a dir, tot el nostre cos o inclús els nostres cossos. Uh-huh. Llavors, he d'enfocar realment en aquestes zones a través d'estímuls que fan que aquesta zona s'activi, no? Llavors, conscientment posar-hi la veu.
1: Però per què la veu és una de les eines de la música més sanadores per tu?
2: La veu és algo, no, que surt de dintre i que ha viscut amb nosaltres des de la gestació. Quan connectem realment el cos a la veu o la veu al cos, el que està passant és que hi ha una sanació de dintre cap a fora, no? Això seria una petita cosa. I l'altra és que jo em faig responsable de la meva sanació a través de la meva veu. És a dir, no hi ha ningú que ve externament a sanar-me a algú meu a dintre, no? Perquè mai hi haurà aquesta relació de el terapeuta pot saber exactament el que ens passa, perquè no ha fet el nostre camí de vida o la nostra experiència, no? Llavors és a través de la nostra pròpia experiència, dels nostres propis codis, de tot el tema familiar, etc., com jo m'he vinculat amb aquesta veu, no? I anar a sanar-la des de l'inici. A mi m'agrada dir com recuperar la veu amb la que naixem.
1: Això és important també, eh? Descobrir quina és la teva pròpia veu, no? Sense totes aquestes coses que s'han anat adherint després i que tu, doncs, has anat incorporant com has pogut, no?
2: Sí, perquè al final la veu parla de nosaltres, no? És l'única cosa que tenim única. Cada veu és única, no? I aquesta veu es construeix també des de que naixem fins al moment present de les experiències que anem vivint i de com ens relacionem amb l'entorn. No? I això depèn també de tots aquests aprenentatges que fem espontanis quan som petits, no? Abans de començar a parlar. Que aprenem, no? Com parlen els nostres pares, o aquesta paraula, per mi, què vol dir? Que és molt diferent al que vol dir per tota la resta, no? Perquè aquesta paraula té una emoció, té una experiència, té tota una sèrie de lligams que són invisibles, però que fan que jo aquesta paraula la digui així o la digui d'una altra manera. No? Encara que per relacionar-nos utilitzem la mateixa paraula, però a nivell emocional no és el mateix impacte per un que per l'altre.
1: I això afecta la veu.
2: És a dir, això afecta la veu.
1: Per exemple, per entendre'ns, si la paraula maduixa per mi té una connotació negativa, per exemple, després quan jo digui maduixa, la veu tindrà aquesta connotació negativa.
2: Correcte.
1: No? I no ens adonem de tot això. I
2: sí,
1: això
2: sí.
1: Encantat també passa, no? Clar.
2: Sí.
1: Per tu caldria que cantéssim cada dia amb aquesta consciència, eh?
2: Sí, jo crec que sí. Antigament, no, les nostres iaies cantaven moltíssim. Per qualsevol cosa que feien, cantaven, no? I les besàvies encara més, i així. I a nivell tribal ens hem relacionat tot el temps a través dels cants, no? O sigui, anem a buscar, tenim un cant per cada moment especial de l'any, o tenim un cant que recordem de la infància, o tenim un cant que, ostres, quan sona aquesta música se'm posen els pèls de punta, no? O sigui, que hi ha tot un vincle amb el cant que es va perdent, perquè crec que amb tota la vida ens estem com professionalitzant massa. Llavors és, si no ets cantant i has anat al Liceu a cantar o has anat a l'ESMUC, no tens dret a cantar, no? Potser no és tan exagerat, però és una mica així, no? O de petit m'han dit que millor calli perquè tinc la veu de xiulet. Mm. O m'han dit que calli el cor perquè no estic afinada a el que s'espera. I no deixem aquesta llibertat ja des de la infància, no? A que els nens juguin amb la veu. I això ens porta a perdre aquesta capacitat natural de cantar que tenim, o a que ens faci vergonya, etc, etc. Però jo realment tinc la certesa o el convenciment intern de que si tothom cantés cada dia al matí quan es lleva, el món aniria molt millor.
1: Tu dius que descobrir la teva pròpia veu és estimar-te a tu mateix. Per
2: sí,
1: tant,
2: sí.
1: Clar, és evident doncs, que és com reconèixer-te, no?, a tu mateix.
2: El fet de cantar així amb aquesta coherència o amb aquesta autoconsciència, el que va fent, vas descobrint la teva veu i com t'expresses amb cada persona del teu voltant i realment quina és la teva expressió natural o què és el que vols dir i no dius per X motius, no? Uh-huh. O el teu to es va equilibrant en el teu timbre, que molts cops això ja és com una primera coherència. No estem parlant en el timbre que ens toca perquè, no sé, no?, per mil motius diferents de la vida, no?, que estem cansats, que no sé què, que hem de tenir una veu que ens han dit que és estereotipada, però no és la nostra. Llavors tot això ens va desconnectant de nosaltres mateixos d'alguna manera.
1: Tu ets una investigadora de la veu i és un camí que has fet tu personalment, no? Explica'ns una mica com va començar. Tu dius que ja de ben petita doncs, cantaves molt amb la teva àvia, no? I que a partir d'aquí doncs, ja va començar aquesta relació amb la veu. Com va anar?
2: Sí, jo vaig començar de molt petita cantant de forma espontània, imitant els cantants i així, no? I tenia aquesta facilitat a l'escola sempre. No, tu fas de solista, no? Des de molt petitona i, bueno, ja era un tema que a mi m'agradava a part. La iaia era, no? Si et trobes malament, anem a cantar, no? Anem a cantar aquesta cançó. Vull dir que ja era algo que era
1: normal. Un recurs que ja et va donar la teva àvia, no?
2: Sí, no? Mm-hmm. Ens agafàvem tapes d'olles i anàvem cantant per la casa i, bueno, coses així, no? Que no és que ja fos una gran cantant, però sí que ja el seu enfoc era una mica aquest, no? Si estàs trista, cantem.
1: Sí.
2: Llavors, bueno, pues, vas fent, no a la vida, jo ja cantava així espontàniament, però no havia fet classes mai, etc. I un bon dia vaig decidir que volíem formar un grup de metal melòdic, no? I que per poder cantar aquest metal necessitava un recurs més que el que jo tenia de natural. I em vaig apuntar a fer classes de cant líric. I bueno, vaig estar allà fent proves en diferents escoles de cant líric i em van agafar en una a París, no? Que és on vaig també continuar els meus estudis allà. Passa que el cant líric era com, per mi, la màxima expressió que podia tenir una persona, però en realitat, vista amb els anys, no, en aquell moment no ho veia, era com buscar una veu que no era la meva realment. Jo estava cantant amb una veu que no era la meva i, a més, és que no tenia camí endarrere. O sigui, jo ja vaig deixar de poder cantar un sol solet amb la meva veu natural, no?
1: Tot perquè estaves cantava tota l'estona pensant en la tècnica.
2: Sí, en registre líric, no? I que no es perdi aquesta col·locació. I tot era com molt obsessiu en el meu cap. Que és meravellós, poder cantar cant líric i tot, però per mi, per la meva persona, no em sentava tan bé des de la manera com s'ensenya. I això em va portar com una sèrie d'incoherència interna que també alhora va ser el que em va fer començar a investigar com realment la música o el cant ens pot ajudar-nos i no anar en contra.
1: I llavors et vas quedar embarassada i aquí vas aprofundir més en aquest tema, no?
2: En el cant prenatal.
1: El cant prenatal.
2: Sí. Sí, això va ser abans de la naturopatia, però bueno, més o menys al voltant. I encara vivia a França quan estava embarassada i allà el cant prenatal mira, ara farem 50 anys, no?, que s'aplica. I, clar, va ser com, uau, és veritat, no? Si jo li puc cantar ja a la meva filla, que ja és un ésser humà per mi quan està dintre del teu ventre, no és només algo que s'està gestant allà, doncs vaig veure tots els beneficis que això tenia i jo vaig aplicar aquest cant prenatal en el meu embaràs i després en el naixement, no? I realment, clar, quan tu tens la nena en braços i veus que realment a nivell cognitiu ja està una mica més avançada a nivell motor. I dius, ostres, tot això que he llegit del cant prenatal és real, no? Jo ho estic veient en ella. I després la seva capacitat musical ara, no? Vull dir que és algo que observes des de que neix fins després. Clar, vaig decidir en aquell moment, jo estudiaré en algun moment cant prenatal, no? Perquè, clar, i a la que vaig poder, doncs vaig començar aquesta formació en cant prenatal a França, a l'Escola Internacional, i allà vaig descobrir aquest gran món de la psicofonia, no? Uh-huh. O de la metodologia Marie-Louise Auchet, que és com la base del meu treball ara. I el cant prenatal és només una petita branqueta, no?, de tot aquest gran sistema.
1: Com dèiem abans, un cop ha nascut el nadó, és bo per tothom continuar cantant, eh? O sigui, ara sí. Estem parlant molt del cant prenatal, mm. Però després és bo per la mare, pel fill i pels adults, no?, continuar cantant. I en aquest sentit, amb Fluir Musical ofereixes tallers, cursos, formacions de cant terapèutic, on ajudes a les persones a trobar la seva pròpia veu, no?, allò que dèiem abans. I primer passa pel cos, evidentment. El primer els fas conscients del seu propi cos.
2: D'un primer moment, sobretot treballem amb la connexió entre els sentits i la veu, no? Perquè mm-hmm. és el que hem vist que funciona com una mica més ràpid a nivell de circuits, no? La metodologia parteix d'una pedagogia heurística, és a dir, que cada alumne té el seu propi recorregut. Mm-hmm. Per tant, mai hi ha dos alumnes iguals, com no hi ha dos veus iguals, no? Sí que hi ha uns exercicis comuns que fan anar cap a recuperar la veu d'una manera concreta, no? De forma conscient, eh? Sempre no és, vocalitzo això i passa màgia, no? Vocalitzo això amb aquestes premisses de base perquè això tindrà una reacció en el sistema neuromotor. Uh-huh. Llavors, anem fent cicles, no? De cada 6 mesos, nosaltres en diem un clic, no? Uh-huh. Hi ha un canvi de veu. Per què? Perquè el cos ha passat de la consciència a l'inconsciència i aquí podem seguir treballant. I hi ha un altre cicle de 6 mesos més que permet cada cop anar aprofundint més. Com a data curiosa, no? La gent de... No? Tinc una Siri i al cap de 6 mesos m'he llevat i no em

0: coneix, no? Vull dir, fins al punt aquest. I és realment un clic perquè és avui me'n vaig a dormir així i demà m'aixeco això.
1: Sí,
0: i
1: la, això... la veu arriba a canviar amb, sí, amb una nit.
0: Sí.
1: Perquè has anat incorporant tots, sí, aquests canvis i de cop i volta, pam.
0: Sí, sí, sí, és molt curiós. Llavors, primer connectem els sentits, no? Uh-huh. I després hi ha tot un esquema corporal on estan descrits 16 punts que són els que intervenen en la veu.
1: Que però 16 punts físics, eh?
0: Físics.
1: O sigui, la pelvis, els genolls, el turmell, per entendre'ns, eh?
0: Sí,
1: seria,
0: sí,
1: això.
0: Sí, seria dels peus al cap, no? Hi ha 16 zones marcades que hem de fer un match amb la veu, no? Llavors, anem a observar la veu aquí, com amb exercicis que et porten la consciència en aquest indret i veus que si hi és o no hi és, la veu és totalment diferent, no? Uh-huh. I el que és molt divertit és que, clar, anem veient a on estan els conflictes, en quina zona, no? Perquè aquesta nota és que no la faig igual que les altres, no? Uh-huh. O la desafino una mica, o no la sé fer, o, no? I, clar, tot això té a veure amb l'efecte de ressonància, que és, va, una de les bases del mètode.
1: Ja que hi entrem, explica'm què és la nota de ressonància personal.
0: La nota de ressonància, la història va ser que Marie-Louise Auchet, que és la creadora d'aquest mètode, va trobar que sempre que cantava unes notes concretes hi havia una part del cos que ressonava, uh-huh, amb aquestes notes, no? I parlant amb altres músics i així, doncs, bueno, van fer un estudi, per resumir, en què es van dedicar un cap de setmana a escoltar notes, a veure on a la gent li vibraven el cos. Uh-huh. I van poder fer com una escala de 4 octaves de vibració real, no? De que cada nota impacta en un lloc del cos. Uh-huh. En un lloc del cos primer ossi, no? Que és el que ella va muntar com a sistema, però també podem dir que cada nota o cada conjunt de notes, m'agrada més dir com cada conjunt de notes, no una nota aïllada, uh-huh, va a ressonar amb una part, amb un òrgan, uh-huh, o amb una part com molt, molt concreta del cos.
1: Però això és per tothom o depèn?
0: Això és per tothom, o sigui, la part òssia, en els meus anys d'experiència he vist que sí que les notes estan com molt ben definides en l'os, no? Uh-huh. Després, en els òrgans, clar, aquí ja depèn de la nota de ressonància personal. La nota de ressonància, uh-huh, personal és la nota que fa que ens equilibrem més ràpid. Pot ser la nota d'un plor, pot ser la nota d'un lament, pot ser la nota que sempre utilitzo per parlar, pot ser la meva nota que fa més harmònics quan canto. Si la teva veu està en equilibri entre el to i el timbre, uh-huh, seria la que utilitzes per parlar.
1: D'acord. És a dir, tu quan escoltes una persona parlar,
0: sí,
1: pots dir, crec que la teva nota de ressonància és aquesta.
0: Sí, sí, ja m'orienta. O sigui, uh-huh, m'orienta si això, si el seu to i el seu timbre estan adequats, que normalment la primera incoherència, no, que escoltem generalment, uh-huh, és que, sobretot les dones, per exemple, parlen per sota del que seria el seu timbre.
1: I per què?
0: Clar, jo penso que hi ha diversos factors, no?, com amb tot, però un d'ells crec, no sé, és com una suposició meva, que pel fet de que socialment les dones estan lluitant per tenir com una posició social,
1: sí,
0: en comptes de reclamar-la com a dones,
1: s'estan igualant.
0: Ens hem de parlar com un home perquè se'ns escolti, uh-huh, perquè si parlem amb veu de pito això ja no està bé. Uh-huh. I clar, això és algo que ens han dit des de petits, no?
1: Aturem un moment l'entrevista amb Cristina Frank per escoltar una cantant que ha dedicat bona part de la seva trajectòria a mostrar les possibilitats del cant com a eina terapèutica. Sentim aquest mantra de l'adéu amb Rosa Saragossa.

0: igual.
1: Set de sons, amb Esther Plana. Benestar en cada nota.
2: Continuem endavant amb l'entrevista a Cristina Frank de Fluir Musical per descobrir com la vibració, a través de la pròpia veu o d'un instrument com l'arpa, ens pot ajudar a trobar-nos millor, tant emocionalment com físicament. Abans parlàvem que cada persona té una nota de ressonància. Com es fa per saber quina és?
3: És un test de trobar la nota de ressonància. Pues ho fem amb una cosa que es diu clitxer de so, que és que sóc jo que canto a l'esquena de la persona per veure com sona la meva veu, però després és ella que canta i després també utilitzo l'arpa com a mitjà diagnòstic o el piano, no? Perquè entrar en ressonància és un cos que està quiet i un que el fa sonar. Si estan a la mateixa nota, l'altre es mourà, no? Per simpatia. Llavors, clar, el que està passant en el cos és s'activa o no s'activa quan jo et poso aquesta nota, no? I a on? Llavors, clar, és retroalimentat. És a dir, si la meva corda de l'arpa sona d'una manera o d'una altra quan tu hi ets o quan tu no hi ets, ja m'està donant molta informació, no? Perquè la meva arpa també està captant si la ressonància d'aquesta persona entra o no entra, no?
2: Clar.
3: Llavors hi ha tot aquest tema de, pues, igual són 4 o 5 sessions trobar una nota de ressonància ben trobada, no? Però sí que hi ha d'escoltar, parlar, de com t'expliquen les coses, no? Ja pots veure si és, pues, pues he estat amb depressió 5 mesos, la veu estarà per sota del timbre seguríssim, no? Perquè hi ha aquesta depressió del sistema nerviós que fa que no tingui la força per poder parlar com parlaria.
2: Clar, i un cop trobes la nota de ressonància, llavors això ho pots aplicar en diferents mètodes. Per exemple, ara que has fet esment de l'arpa, no? També un dels mètodes que apliques és el de l'arpapuntura, no? Que és un dels més recents, en aquest cas unit a l'acupuntura, i suposo que utilitzes aquesta nota de ressonància, no? Mentre una terapeuta està posant les agulles d'acupuntura, tu, doncs, vas fent una melodia amb l'arpa per poder fer que ressoni, no?
3: Sí, en el cant seria que cada persona sapigués la seva nota de ressonància o tonalitat de ressonància, sabent que, doncs, si estic una mica en desequilibri, utilitzaré això com a recurs, o cantaré aquesta nota, o cantaré cançons que estiguin en aquesta tonalitat, o agafaré cançons que m'agraden i les transposaré a aquesta tonalitat, no? Això seria com una autosanació a través de la teva nota de ressonància. L'arpapuntura és l'últim projecte que hem instaurat així amb la Natàlia. Ella és acupuntora, jo vaig estudiar medicina a Xina també, llavors sé com funcionen els meridians i gràcies a aquesta base de nota de ressonància que s'utilitza igual en cant terapèutic com a arpateràpia, que és l'última formació que he fet, el que fem és, mentre la Natàlia està parlant amb el pacient, jo testo la nota de ressonància, escoltant la veu, veient com respon la meva arpa a la seva veu, etc, etc. Llavors, clar, s'afina l'arpa en aquesta tonalitat d'inici i el que fem és, com que ja sabem què treballarem les dues, és a dir, doncs, no sé, doncs a aquesta senyora li hem de treballar la melsa, no? Que és com molt important. Doncs jo ja sé que la melsa té aquestes notes per aquesta persona i el que fem és el recorregut d'anar fent vibrar o entrar en ressonància la corda de l'arpa amb l'agulla. Llavors, clar, anem veient com la corda activa l'agulla, quan ja aquesta agulla té l'energia suficient, doncs canviant de nota o de lloc, activem l'altra agulla i així anem fent aquest viatge sonor a través de les agulles de l'acupuntura que fa que aquest procés sigui com més ràpid, però que alhora la persona quan s'aixeca de la camilla ja està a terra, no? Perquè està en la seva nota.
2: Si et sembla, tornem als tallers de cant que ofereixes.
3: Sí.
2: Són tallers de cant on hi pots anar sense saber res de música.
3: Sí.
2: Però em sembla que hi tens cantants professionals.
3: També.
2: Què passa, per exemple, quan un cantant o una cantant de líric arriba a un dels tallers?
3: Com que jo he passat per aquí, suposo que també puc comprendre-ho, no? De que hi ha persones que arriba un moment que o tanta disciplina o que perds el camí, no? Tens aquesta tècnica, no pots sortir de la tècnica, però al final et pots qüestionar per què estic cantant així, això a mi realment em va bé o vull buscar alguna cosa més enllà, no? Llavors, clar, és molt divertit, no?, reconnectar realment el cos amb gent que té molta experiència en cant, perquè, clar, et diuen, és que, clar, és veritat que ho faig, però no me n'havia adonat mai de que això era així. Quan se n'adonen d'això, milloren també el seu cant. No vol dir que perdin la seva tècnica, perquè una cosa és la tècnica i l'altra és l'autoconsciència, no? Vull dir que poden anar vinculades, o gent que canta qualsevol altre tipus de registre, no? Mm-hmm. O flamenc, també n'he tingut moltes. O... És el fet de, bueno, doncs aquesta tècnica que tens, anem a potenciar-la sent conscient de que tot això tu pots triar en cada moment, no? I lo divertit és que poden estar convivint en el mateix grup, no? Gent que canta des de fa molts anys amb gent que no ha cantat mai, no? I tot el
2: I no
3: que
2: passa res. Genera,
3: i no passa res perquè cadascú té el seu camí.
2: Quins són els canvis, per exemple, comencem amb els físics, més habituals que veus?
3: Sí, el primer és com que hi ha molta relaxació en general. O sigui, mm-hmm. a mesura que vas fent classes de cant terapèutic, el que va passant és que baixes de revolucions. Mm-hmm. Això és el que primer es nota, no? Que estàs més tranquil. Després la respiració, mm-hmm. no? Hi ha un canvi en la respiració. I després això que deies, no?, del diafragma, clar, si el diafragma està enganxat, respirem com molt a dalt i anem més ofegats, això genera un estrès, unes hormones uh-huh. més d'estrès, però en canvi si el diafragma està més relaxat, doncs les hormones van canviant, no? Uh-huh. Això seria més com psicosomàtic, podríem dir, o més a altres nivells, però clar, en el físic també es nota perquè no estàs tan cansat, estàs més content, llavors respires millor...
2: Tot millora,
3: no? O l'estat de salut general, o llavors hi ha pues, casos concrets, no? Pues, si hi ha dolor, va disminuint, uh-huh. si hi ha angoixa, va disminuint, si hi ha depressió, pues, tens més ganes de fer coses.
2: La postura?
3: També.
2: També ser conscient de la postura i de com... Clar, l'aparell fonador... va directe, no?, a com està l'estructura que té aquest aparell fonador, no?, al voltant. Per tant, també deu provocar canvis en la postura de les persones.
3: Sí, també. La manera de caminar, la presència, no?, veus que els ombros canvien de posició de seguida, mm-hmm. no?, mm-hmm. La gent està com més segura d'ella mateixa, llavors, clar... Si hi ha una altra manera, no? O la cadera està més suelta, per exemple, no hi ha el sacre
2: allà,
3: no?
2: Garrativat,
3: jo
2: no?
3: Vull controlar-ho tot, no? Això també és com una dansa. De fet, hi ha una cosa molt xula de la meva professora, la Sílvia Buguel, que diu: "Per escalfar la veu has de fer 100 salts a la corda", uh-huh. no? Perquè realment no ens n'adonem, però una de les parts que sosté la veu són les cames. No? Si les cames prenen la força que jo faig al cos per poder cantar, uh-huh. el cos està lliure. Per tant, les cordes estan lliures. No? Uh-huh. I al final el que necessiten és aquesta llibertat d'expressar-se com som. No que jo vagi apretant coses perquè surti d'una manera que yeah. jo vull, sinó no. Relaxa-ho tot, posa la consciència a les cames o als peus i aquí ets lliure, no? De la cintura cap a dalt ets lliure. Llavors, és un canvi de concepte, eh? Però clar, allibera la veu, realment, perquè se sent sostinguda per les cames, no estic clar, flotant. No?
2: Clar. I a més, cal tenir en compte que per poder parlar i poder cantar necessitem 300 músculs.
3: Sí.
2: Per tant, sí. A vegades pensem sí, només en l'aparell no. fonador de les cordes vocals i això, però necessitem tot el cos, tota l'estructura.
3: Tot, dels peus fins al cap, tot canta. No? Mm-hmm. Llavors és, reconnecto la veu al cos i el cos a la veu, o sigui, és tot aquest cicle, no? Al final és, les cordes només han de vibrar, no han de tenir mm-hmm. cap més impediment de res, no? Sí que mm-hmm. tot el cos ha d'anar a favor de la veu, no en contra, a vegades li anem posant com masses obstacles, no? Vull fer aquest agut i apreto tot el cos i el cul i tot apretat per veure si em surt, no? I aquí, clar, li estem posant com massa pressió.
2: Molta pressió.
3: Amb la qual si surt, sortirà com pugui i si no em faig mal, no? Llavors,
2: clar.
3: Com el cos és una eina d'ajudar-nos, no? I, mm-hmm. i de fet, pues, és meravellós.
2: Ara que parlàvem de transformacions i de sanació que porta el cant i la música, en les teves investigacions, per exemple, has posat el focus tant en la fibromiàlgia com en el Parkinson. Així, a grans trets, quins beneficis té cantar per pacients que pateixen aquestes patologies?
3: Per la fibromiàlgia, en concret, totes les inflamatòries i així, el que està passant, no, és com que el sistema nerviós i la fàscia està com molt tens. Uh-huh. No? Llavors hi ha molt dolor. Uh-huh. Aquest dolor ve per algo emocional fort, un impacte emocional fort, no? que no detallarem, però normalment no, hi ha aquest registre ja del moment de la infància i ara es manifesta com a un crit. Podríem dir que és un crit que surt per la pell i no per la boca.
2: Un crit ofegat que es queda allà enganxat.
3: Que es queda allà i no sap com sortir, no? Llavors, clar, quan tu apliques tot aquest concepte d'autoconsciència, etcètera, etcètera, el que estàs fent com és com també hidratar la fàscia, donar espai a la fàscia, i això fa que d'alguna manera, perquè ens entenguem, no estigui de forma compacta, com si fos un... No sé, com... Bueno, això, no? Com que crida, com que està ofegada pel sistema nerviós, no? Llavors, el fet de començar a donar espai fa que el dolor pugui anar a menys. Llavors, clar, hi ha tot el moviment que també intervé en les sessions, no? De moviments molt lleugers, de microgimnàsia, que va fent que per teixits, no?, es vagin alliberant capes. I a poc a poc, doncs, com el que dèiem al principi, no?, que vas a dintre, de dintre cap a fora, doncs anar alliberant això, no?, de dintre cap a fora. Però aquest anar alliberant de dintre cap a fora ja va fent que hi hagi cada cop més espai. Per tant, no?, que hi hagi més aire. I a l'haver més aire també hi ha més circulació a tots els nivells. Hi ha més circulació sanguínia, hi ha més circulació del sistema nerviós, hi ha més circulació de la fàscia, per tant hi ha una desinflamació de tot el sistema. Clar, millora molt la qualitat de vida d'aquestes persones, perquè almenys no estan amb dolor constant tot el dia i tenen una eina que poden aplicar a casa després, no?
2: I en el cas del Parkinson?
3: En el cas del Parkinson va ser com el motiu del meu final de tesi, no? De tesina o de projecte, quan vaig acabar la part de psicofonia a França. I el que ens vam adonar era que s'havia de fer en petites dosis, és a dir, doncs, no sé, cada pocs dies, 10 minuts o 15 minuts amb les persones de Parkinson, i així va millorant tant la respiració, per tant, ja no s'ofeguen, que també provoca aquests moviments, no? O sigui, és com coses que es van acumulant, no? Són com patologies que són multifactorials o així, no? Llavors, clar, el fet d'anar treballant sobre els petits símptomes o, vale, petits exercicis perquè quan sentis que el cos es dispara a tremolar conscientment, no?, puguis enviar la veu i puguis anar calmant-ho. Sobretot es treballa molt la respiració perquè és una de les coses que crec que és bàsica per equilibrar tot el sistema hormonal. Jo no sé si es cura, no?, però sí que es frena. Els manté en un punt estable, que ja és molt.
2: I a més tenint uns recursos, no?,
3: per anar controlant-ho. Inclús a França, no?, amb l'arpateràpia els fan tocar el piano com a recurs, no?, de mobilitat, de concentració, per no seguir perdent, no?, aquesta matèria del cervell que es va perdent amb el Parkinson.
0: Aturem de nou l'entrevista per fer una pausa musical. Estem descobrint que a través de la vibració de la veu podem trobar un espai de salut a dins nostre. Però això ara sentirem aquest Torno, amb Marc Vilajoana.

0: Set de sons. Deixa't sorprendre.
1: Avui estem descobrint com de certa pot ser la coneguda frase popular de qui canta els seus mals espanta. Seguim conversant amb Cristina Franc de Fluir Musical. Has parlat i hem parlat en diferents moments de l'arpa. És un altre dels teus instruments que utilitzes en els teus cursos i en les teves formacions. Per què l'arpa?
2: Bueno, l'arpa a mi sempre m'ha cridat, no? Des de molt petita també, no? Això, bueno, pues, que un dia ho escoltes i dius, aquest és l'instrument que vull, però clar, ara és fàcil anar a Barcelona, a un conservatori així, no? Però en aquell moment, quan jo era petita, vivia en un poble superpetit, el conservatori que hi havia estava a la ciutat més propera, a l'arpa, busca-la, perquè, clar, bueno... I, però sempre havia tingut la cosa de quan em jubili tocaré l'arpa, no? I sí. I un bon dia vaig dir, bueno, i per què m'he d'esperar a jubilar-me? I em va donar així el veïdo i vaig anar i em vaig comprar una arpa cèltica. I vaig dir, pues, bueno, ara la tinc a casa, l'he de tocar, no? I clar, la primera d'això va ser trobar una professora, perquè aquí és molt difícil trobar professors d'arpa. I vaig començar amb l'Anna Godoy, que és una arpista que viu a Figueres i està al Conservatori de Girona. I, bueno, va anar molt bé, em va agradar molt i així, però també el mateix, no? Tenia sensació de... va més enllà, no?, l'arpa. Llavors vaig conèixer la musicoteràpia a través de l'arpa. Tot i semblar que sigui un instrument molt difícil, és un instrument que ressona molt amb les persones i que ancestralment ja s'utilitzava per sanació des de...
1: No sé dir-te ni l'any, no?
2: Molt abans. I s'utilitzava com a instrument, deien, no, mitològicament, com la porta que entra a l'aquí i a l'allà. No? Llavors, tot aquest pas, no?, dels difunts d'un cantó cap a l'altre, o la capacitat terapèutica que té l'arpa, no? O les cordes, perquè és un instrument de corda lliure. Llavors, tu toques una corda i allò vibra a l'infinit. Com que vibra tanta estona, té temps a penetrar en els nostres teixits, no? Llavors, clar, també ho podem fer com per escoltar-ho o realment de forma conscient, no? Com tot. Llavors, clar, pensava, entre el cant, que és sanació de dintre cap a fora, i després li poses l'arpa amb tot obert, fantàstic, escolta.
1: Es multiplica.
2: Posem l'accelerador, no? I clar, jo amb l'arpa, doncs, clar, és com una part de mi, no? No vaig enlloc sense la meva arpa, ja, i bueno, i he creat aquests grups d'arpa creativa, que en dic, no?, que sí. Són classes d'arpa, però no des de l'aprenentatge de l'arpa amb la metodologia, partitura i així, sinó des de com espontàniament trobem la nostra música, no?, i la podem fer vibrar també amb les mans. O sigui, jo puc trobar la meva música i cantar-la, o puc realment també tocar-la amb les mans, no? Llavors, com que cadascú tenim una música, doncs quina és la música de cadascú? I això és com molt especial, perquè al principi tothom... Ah, no, però jo no sabré fer això, però... Sí, hi ha tècniques d'improvisació amb unes bases que parteixen d'aquesta arpa-teràpia, que fan que ens ajudin en el desenvolupament de la nostra creativitat o de la nostra part original, no? Com jo m'aproximo a l'arpa i amb aquestes bases creo una música que és meva només, que em surt a mi i ja està, i a la meva veïna li surt diferent, no? I és també, crec, una manera d'expressió des de dintre cap a fora. Reconnectem amb aquell nen músic i deixem-lo expressar-se, perquè aquell nen ha estat vetat per tot arreu, no? Pels adults, tu calla, tu no t'expressis, no diguis res, això no ho pots dir, això és un secret, bla, bla, bla.
1: Tu no en saps.
2: Tu no en saps, tu no serveixes per músic. Tu... No, i al final dius, bueno, pues sí, perquè jo he nascut per poder fer això.
1: Ja hem vist que des de Fluir Musical ofereixes moltes propostes diferents, cant prenatal, cant terapèutic, arpa-teràpia, arpa-puntura, arpa creativa, naturopatia musical... Però... Com deies, no, totes tenen el mateix nexe, que és trobar l'equilibri físic, emocional, energètic, a partir de fer vibrar el cos, doncs, amb harmonia, no? I trobar-te la teva pròpia harmonia i
2: després fer l'extensiva, no? Però primer trobar-la, no? Aquesta part de reconèixer o de potenciar-ho, treballar-ho i creure-hi, no? Que tots tenim alguna cosa bonica a oferir al món. No venim aquí per passar el rato, no? Mm-hmm. Bueno, què pots oferir tu d'especial, no?
1: I que si és... venim a, fer, a passar el rato, almenys que sigui bonic.
2: Que sigui bé, no? Que sigui guai, que... No, però des de sempre el que tu tens a dir, no? O el que tu tens a expressar des de la teva pròpia veu, la de veritat.
1: Mm-hmm. Doncs amb aquesta reflexió tanquem l'entrevista. Crec que hi ha moltes coses per pensar i per viure i per descobrir de nosaltres mateixos a través de la veu i a través de la música. Cristina, moltíssimes gràcies per venir al Set de Sons.
2: Moltes gràcies a vosaltres i a tu, Esther.
0: Tots necessitem la música. Set de Sons.
1: Avui que hem vist l'immens poder que té cantar i expressar-se amb la veu, volem descobrir un himne que precisament posa en valor el fet de cantar en comunitat. Siyamba és una cançó tradicional sud-africana en llengua zulu que vol dir, literalment, caminem junts. Nascuda en l'àmbit de les esglésies durant els anys de l'apartheid, va sortir al carrer i es va cantar en marxes i trobades col·lectives com un gest de resistència pacífica. És una cançó pensada per avançar plegats, repetitiva, compartida, on la força no és la veu individual, sinó la del grup. Un himne que existeix perquè es canta junts. La sentirem en una versió en llengua zulu i anglès.

0: Set de sons, on la música es troba amb la imaginació.
1: I seguim descobrint una història de transformació a través de la música. Wilhelm Kempff va ser un pianista que fugia deliberadament del virtuosisme com a espectacle. Per a ell, tocar Beethoven no era demostrar habilitat, sinó escoltar profundament. Deia que aquesta música no s'havia d'afrontar com una proesa física, sinó com un acte interior, gairebé meditatiu. Beethoven, explicava, parla de la condició humana i l'intèrpret ha de fer-se petit perquè aquesta veu pugui emergir. Aquesta manera d'entendre la música té molt a veure amb la seva trajectòria vital i artística. Kempff creia en el cant del piano, en el valor del silenci i en el temps que respira. En les seves interpretacions, fins i tot els moviments més lleugers es converteixen en espais de recolliment. No hi ha pressa, no hi ha grandiloqüència, només escolta.

Aquesta sonata número 11 en si bemoll major, opus 22, escrita per Ludwig van Beethoven, en un moment de plena confiança creativa, conté un minueto que sovint passa desapercebut entre moviments més brillants. Com comprovarem, en mans de Kempf, aquest fragment esdevé una petita pausa lúdica. Perquè qui ha dit que el joc i l'espiritualitat són contradictoris?

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Som éssers que ressonen amb la música i, de fet, nosaltres som un instrument en si mateix que pot fer música. Fer-nos conscients d'aquest fet i aprendre a fer-lo servir amb responsabilitat cap a nosaltres mateixos és un poder que no podem deixar escapar. Avui hem après com de transformador, tant per nosaltres com pels altres, pot ser aquest canvi de perspectiva. Per això volem acabar el programa d'avui amb una peça vocal que ens farà ressonar del tot. Let My Love Be Heard, de Jake Ranstad. Us hem acompanyat Gisela Cot als controls i vies de so. Qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Salutacions, com esteu? Us saludem des d'aquí, des de la sintonia de Catalunya Música, un dia més amb aquest espai dedicat a les músiques del món, la World Music, la música d'arrel de tot arreu, mesclada amb diverses cultures i diversos formats i amb una mirada àmplia i, evidentment, des d'aquest segle XXI que ja fa una estona que hem estrenat. Avui ens disposem a fer un recorregut per propostes de dos i tres, o dos o tres o més artistes, moments d'aquells màgics en què s'han ajuntat dos o tres músics que normalment no col·laboren junts i ha sortit o ha sorgit la màgia. Dir-ho d'aquesta manera pot sonar un pèl naïf o ensucrat, però en realitat és el que passa en aquests moments. Hi ha una connexió que desprèn una energia especial i esperem que avui la puguem recollir, sobretot doncs, compartir-la amb els qui ens esteu escoltant. Avui comencem amb una peça que camina, és aquesta la sensació que tenim, també de connexió màgica entre els músics Balaguer Sissoko, Émile Parisien i dos Vincents, Vincent Segal i Vincent Peirani. Per allò de que mai hem de

perdre l'esperança, perquè aquest és el títol, Esperanza. Tot en una òrbita francòfona, però que també mira cap a altres llocs del món. La peça és de Marc Perrone, acordionista i

amb la cadència d'aquesta peça Esperanza, amb una reunió de músics, entre ells el músic de Mali, Balaker Sissoko, amb la seva cora, que sentíem doncs, al costat dels altres instruments. Seguim movent-nos, si us sembla, amb aquesta peça també plena de moviment, on ajunten els talents René García Fons, contrabaix, i Claire Antonini, violí.

La música conjunta i l'energia que generen junts René García Fons i Claire Antonini dins un disc amb un subtítol que ja ho diu tot, Del barroc a l'Orient. Havíem començat amb cadències d'aquelles que ens fan moure i, per tant, aquí ens va com oli en un llum aquesta versió amb l'energia talentosa de Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida al piano d'una milonga amb autoria d'Edgardo Donato i Carlos Warren.

Les cordes de l'ukelele. Quilòmetres de cordes per recórrer.

De nou, la cora de Sona Jobarte, artista que és encara de les poques dones intèrprets d'aquest instrument originari de l'Àfrica Occidental, en aquest cas fent tàndem amb Rabit Kahalani, entre altres, cantant amb origen al Iemen. Una altra col·laboració, i ja que som en un terreny de melismes, és de la cantant catalana Anna Colom, una de les veus destacades del panorama

la veu d'Anna Colom dins del projecte Voices, on Mathieu Saglio col·labora amb un seguit d'artistes de diferents orígens. I d'origen palestí és una de les veus i pianista que sovint fem sonar al programa. Ell és Farah Suleiman, en aquest cas amb un dels seus últims projectes, Mariam.

Les cordes de l'ukelele. De l'origen a l'infinit.

I així hem seguit, ara ens hem quedat situats en l'univers del fado portuguès amb una col·laboració de Carlos do Carmo amb Lucília do Carmo, res més ni res menys que la mare del primer, també fadista. I del fado al bolero, per tornar a sentir juntes les veus de Lucía Fumero i Martín Leighton, pianista i contrabaixista, respectivament, tots dos compositors, com molt sabeu, que aquí es van ajuntar en un disc de duets del segell Underpool sota la perspectiva del bolero. Para que...

Una peça que no ens cansem de repescar del disc Esto sí se llama querer, que reunia artistes de l'univers jazzístic de diverses generacions sota això, el prisma del bolero. I entre les moltes col·laboracions de Lucía Fumero, per què no sentir ara la que ha fet amb la mexicana Fuensanta dins del disc Folklore?

La violinista noruega Mari Samuelsen, en aquest cas amb una col·laboració amb el pianista portuguès Mario Laguinha, un músic molt lligat al món del jazz, però també a altres terrenys. I aquí també s'hi afegia el pianista francès Julien Quentin. Coises de terra era el títol d'aquesta peça, que comparteix com a mínim idioma, o gairebé, amb les que sentirem, el duet d'origen gallec, Caamaño i Ameixeiras.

Doncs amb la música del duet gallec Caamaño i Ameixeiras ens hem acostat al final del programa, un espai que avui hem farcit amb col·laboracions d'aquelles que tant ens inspiren i que tant ens agrada compartir amb els qui ens acompanyeu. Nosaltres ho fem amb molt de gust, com sempre. Som Oriol Pinart, el control tècnic i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Esperem retrobar-vos ben aviat i, sobretot, que no pari la música. Cuideu-vos molt.

Les cordes de l'ukelele. El món és a cada racó. Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per sentir un altre dels concerts d'aquesta setmana monogràfica en què us hi oferim les actuacions d'algunes de les orquestres joves reunides a Berlín que fan concert al Concerthaus durant dues setmanes d'estiu cada any dins del marc del Young Euroclàssic. Avui és el torn de sentir una orquestra dels països nòrdics, una orquestra que porta d'una banda un nom suec, o modern, que podríem traduir com modern, perquè el que pretén aquest conjunt és combinar la tradició amb les obres més recents. I després, l'orquestra porta també el nom en anglès New Generation Symphony Orchestra. És la que sentirem avui sota la direcció del director d'orquestra anglès d'ascendència italiana Ugo Ticciati, un director que viu a Suècia, violinista de formació, i aquí també sentirem tocant el violí. En aquest concert que va gravar la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín l'agost del 2025 i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. I el concert, com en altres ocasions d'aquesta setmana, comença amb l'himne del festival Young Euroclàssic, compost per Ivan Fischer, el director d'orquestra hongarès, nascut l'any 1951 i fundador l'any 1983 de l'orquestra del Festival de Budapest. La seva música, aquest himne, sona per començar el concert avui per Lo Modern New Generation Symphony Orchestra. La direcció és a càrrec d'Ugo Ticciati.

Aquest és l'himne del festival que converteix Berlín durant les gairebé dues setmanes que dura el certamen en un punt de trobada per a intèrprets que comencen a fer camí. Punt de trobada al Young Euro Classic que se celebra al Concerthaus de Berlín, on el concert de Lo Modern New Generation Symphony Orchestra sota la direcció d'Ugo Ticciati va començar amb aquest himne del festival Young Euro Classic compost per Ivan Fischer, el director d'orquestra hongarès nascut l'any 1951. D'aquesta manera hem inaugurat aquest concert d'avui que continua amb música d'un compositor alemany que va viure la primera meitat del segle XX, del 1905 a l'any 1963. És Carl Amadeus Hartmann, de qui ara us n'oferim la fantasia, que és el tercer moviment del concert de cambra i que s'enllaçarà amb una de les canzoni de Giovanni Gabrieli, extretes del recull de Sinfonies Sacres. Per tant, ens n'anirem de la música del segle XX cap a la música de la transició del Renaixement al Barroc, que això és el que representa Giovanni Gabrieli, venecià, que va viure el tombant del segle XVI cap al XVII. Us oferim aquesta música enllaçada, tal com es va sentir al Concerthaus de Berlín i interpretada per Lo Modern New Generation Symphony Orchestra, dirigida per Ugo Ticciati.

Música de Carl Amadeus Hartmann, un compositor alemany que va viure fins l'any 1963. D'ell era la fantasia, el tercer moviment del concert de cambra que hem sentit en aquest apartat del concert de Lo Modern New Generation Symphony Orchestra sota la direcció d'Ugo Ticciati. Música de Hartmann que ha quedat enllaçada amb la d'un compositor molt anterior, Giovanni Gabrieli, venecià. Va viure del 1554 a aproximadament fins l'any 1612. Entre els alumnes de Gabrieli hi va haver l'alemany Heinrich Schütz. I de Gabrieli n'hem sentit una de les seues canzoni extretes del recull de simfonies sacres. Música inclosa en aquest concert és la música més antiga de totes les que sentirem en aquest concert protagonitzat per aquesta jove orquestra, una de les que protagonitzen la trobada de joves orquestres Young Euroclàssic cada any a Berlín. Ara el que interpretaran és música de Johannes Brahms, el tercer i el quart moviment de la sonata per a clarinet i piano, opus 120, número 1, en un arranjament per òpera orquestra de Luciano Berio. El clarinetista serà Reto Bieri, suís, format a Basilea i Zuric i després a Nova York. Això us ho oferim ara en la versió de Lo Modern New Generation Symphony Orchestra sota la direcció d'Ugo Ticciati.

Música extreta d'una d'aquelles obres del final de la vida de Johannes Brahms, obres magnífiques, en aquest cas tercer i quart moviment de la sonata per a clarinet i piano, opus 120 número 1, que hem sentit en un arranjament per a orquestra de Luciano Berio. El clarinetista era el suís Reto Bieri i l'hem sentit amb la Modern New Generation Symphony Orchestra sota la direcció d'Ugo Ticciati. Tot això en el que és aquesta primera part del concert d'avui, un concert gravació de la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín de l'agost del 2025, que ara continua amb música ben diferent. Ens n'anem cap als nostres dies amb John Adams, que és el compositor americà de 78 anys, format a Harvard i al Conservatori de San Francisco i que forma part de la segona generació de músics minimalistes. D'ell en sentirem Tromba Lontana. I a continuació, i enllaçant-se, igual que ha passat abans amb la música de Hartmann i Gabrieli, doncs la d'Adams s'enllaçarà amb la de Giora Feitmann, que és un clarinetista nascut a Buenos Aires l'any 1936. És un clarinetista argentí, conegut com el rei del klezmer. En sabrem més coses després d'haver sentit la seva música, Freilach, amb Reto Bieri clarinet i lo Modern New Generation Symphony Orchestra sota la direcció d'Ugo Ticciati.

En aquest apartat hem sentit dues peces enllaçades d'una banda tromba lontana del compositor dels Estats Units de 78 anys, John Adams, i de l'altra Freilach, del compositor clarinetista nascut a Buenos Aires l'any 1936, Jora Feitman. Abans dèiem que és un clarinetista argentí conegut com el rei del klezmer. El klezmer és la música que prové de la tradició jueva ashkenazi de l'Europa de l'Est, que és d'on provenia la família de Feitman, que va marxar cap a l'Argentina ja a primers del segle XX per escapar de les persecucions als jueus. I la seva música l'hem sentit en versió del clarinetista suís Reto Bieri i de l'O-Modern New Generation Symphony Orchestra, que dirigeix l'anglès d'ascendència italiana, el germà de Robin Ticciati, Hugo Ticciati. Ara a ells s'hi sumarà els que són els intèrprets d'un conjunt que encara no hem sentit en aquest concert, però que en formen part. Són els components del conjunt de Kartik Mani, percussionista que dona nom al Kartik India Ensemble, que és el que ara oferirà una improvisació titulada Diàleg sense paraules. Aquesta improvisació forma part del concert d'avui fet al Concerthaus de Berlín l'agost del 2025.

El concert d'avui, ja ho aneu sentint, és molt eclèctic i, de fet, fa honor al nom de l'orquestra de joves que us oferim avui, una orquestra que porta la primera part de la seva denominació en suec o modern, que podríem traduir com in modern, és a dir, la combinació de la modernitat amb la tradició. Això és el que suggereix aquesta part del nom d'aquesta orquestra que continua anomenant-se New Generation Symphony Orchestra. La dirigeix Ugo Ticciati. Doncs en el concert que van fer al Concerthaus de Berlín hi va participar també aquest conjunt del percussionista Kartik Mani. És el Kartik Mani India Ensemble que acaba de fer aquesta improvisació titulada Diàleg sense paraules. La que precedeix

Dirigeix el que és la primera obra fora de programa del concert d'avui, un arranjament de David Lundblad, és director d'orquestra suec, nascut l'any 1974, format a Helsinki, doncs un arranjament seu d'una cançó tradicional macedònia. Soni així amb Reto Bieri i Lo Modern New Generation Symphony Orchestra amb el Kartik Mani India Ensemble i sota la direcció d'Ugo Ticciati.

Després de la improvisació que hem sentit abans, diàleg sense paraules del Kartik Mani India Ensemble, ara hem sentit aquesta obra fora de programa en què aquest conjunt liderat pel percussionista Kartik Mani s'ha unit a Low Modern New Generation Symphony Orchestra dirigida per Ugo Ticciati. Han interpretat un arranjament d'un director d'orquestra suec nascut l'any 1974, David Lundblad, d'una cançó tradicional de Macedònia. I així és com continua aquest concert divers que us oferim avui, aquest concert que forma part del Young Euroclàssic i que continua amb música nova, molt recent, escrita per Albert Schnelzer, un compositor suec, nascut l'any 1972, format a Suècia, també a Londres. La seva música la podeu trobar enregistrada pel segell Bis. I ara el que sentirem és una obra seva, a través de l'ull del Pegàs. El Pegàs és aquell cavall alat nascut del coll tallat de la Medusa, el monstre femení que convertia la gent en pedra quan la miraia fixament. Doncs aquesta és l'obra, aquesta és la inspiració a partir de la qual Albert Schnelzer va compondre a través de l'Ull del Pegàs, que és l'obra que ara interpreta Low Modern New Generation Symphony Orchestra sota la direcció d'Ugo Ticciati.

Música del compositor suec nascut l'any 1972 Albert Schnelzer, a través de l'Ull del Pegàs, una obra que ha interpretat Lo Modern New Generation Symphony Orchestra sota la direcció d'Ugo Ticciati. Ugo Ticciati, ho dèiem abans, és anglès d'ascendència italiana, és el germà gran del director d'orquestra Robin Ticciati. Ugo Ticciati va néixer l'any 1980 i fa temps que residix a Suècia, i allí és on el 2011 va fundar el festival O Modern, paraules sueques per dir in modern, i per fer un tribut a John Cage, que feia servir un lema amb els termes aparentment invertits: inventa el passat, revisa el futur. I això és el que proposa Ugo Ticciati amb aquest concert d'avui, que forma part del Young Euroclàssic, un concert en què hi ha una mescla d'èpoques i d'estils molt diversos. Ara, per exemple, després de sentir la música recent d'Albert Schnelzer, ens n'anem cap a un dels clàssics del segle XX, música de l'americà Aaron Copland. Sentirem La primavera als Apalatxes, que és l'obra que havia de posar el punt final a aquest concert d'avui, de Lo Modern New Generation Symphony Orchestra, que dirigeix Ugo Ticciati.

Música d'Aaron Copland, La primavera als Apalatxes, aquesta suite per a orquestra del compositor americà que va viure 90 anys, fins l'any 1990. La versió era de Lo Modern New Generation Symphony Orchestra, dirigida per Ugo Ticciati. Aquesta jove orquestra dels països nòrdics, avui som a la Mar Bàltica, amb aquesta orquestra que va formar part del Young Euroclàssic 2025, aquest certamen que aposta pel talent emergent i que se celebra cada any a l'estiu a Berlín, al Concerthaus, que és on som avui, amb aquesta gravació de la ràdio alemanya Cultura de Berlín que us oferim a través de l'intercanvi de Catalunya Música amb la UER. Un concert que després d'haver d'acabar amb Copland va continuar amb música dels Beatles, amb música molt coneguda, amb un dels temes de John Lennon, Across the Universe. Primer el sentireu en la versió de Lo Modern New Generation Symphony Orchestra en un arranjament de Johannes Marmen, que

És el concertino de l'orquestra. A més, Marmen fa música de cambra amb un quartet que porta el seu nom i, a més, compon i fa arranjaments com aquest que sentirem i que donarà peu, quan s'acabi, a Cugo Ticciati s'adreci al públic del Concert House. Ho farà en anglès, tot això ho sentireu. I demanarà al públic que canti. Això provoca com desconcert i a rialles. És un moment molt distès, el d'aquestes obres fora de programa, aquesta música dels Beatles que primer sentirem en l'arranjament orquestral al qual s'hi sumarà després la veu del públic. Així és com s'acabarà aquest concert d'avui, concert de Low Modern New Generation Symphony Orchestra, sota la direcció d'Ugo Ticciati.

0: Ugo Ticciati és d'ascendència italiana, viu a Suècia, és on el 2011 va fundar el festival O Modern, però és anglès, i ha acabat aquest concert d'avui amb música dels Beatles, amb música de John Lennon, Across the Universe, en un arranjament de Johannes Marmen, que és el concertino de l'orquestra, un arranjament que hem sentit fora de programa, primer interpretat amb l'orquestra tota sola, i després ja ho sentim com amb simpatia Ugo Ticciati demanava al públic del Concert House que se sumés a la versió de la música de John Lennon i cantés aquesta melodia dels Beatles, que posa el punt final al concert d'avui, un concert eclèctic en què ja hem sentit música de Carl Amadeus Hartmann, de Giovanni Gabrielli, de Johannes Brahms, de John Adams, d'Albert Schnelzer, un compositor suec nascut l'any 1972, o la música d'Aaron Copland, un concert en què hi ha participat també el percussionista Kartik Mani. Ell és qui lidera el Kartik Mani India Ensemble, que hem tingut ocasió de sentir també avui. Des d'aquest concert que es va fer al Concert House de Berlín l'agost del 2025 dins del marc del Young Euro Classic, que és aquesta cita internacional destacada, dedicada a les joves generacions d'intèrprets de música clàssica. Una reunió d'orquestra orquestres joves com aquesta que hem sentit avui, Lo Modern New Generation Symphony Orchestra, dirigida per Ugo Ticciati. Un concert que va gravar la ràdio alemanya Cultura de Berlín i que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: el taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Comencem ara i aquí una nova edició del taller del Lutier a Catalunya Música. Un programa el d'avui que ens portarà fins a la Sagrada Família per escoltar una conversa amb Juan de la Rubia, l'organista titular de la Basílica. Després serà el torn d'en Pepe Reche i les seves notes al peu, una secció que dedicarà aquesta vegada als trompistes de l'orquestra Pau Casals. I els últims minuts del programa seran en aquesta ocasió per al Manxaire, per en Jaume Ayats, que es fixarà en els poetes de la Renaixença i la seva vinculació amb els instruments musicals. Un cop presentats, separador i comencem!
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: El meu piano és, per a mi, el com vaixell per a un mariner, un cavall per a un àrab. No, fins i tot més. Fins ara ha estat el meu propi jo, la meva pròpia veu, la meva vida. A ell li he confiat tots els meus desitjos, els meus somnis, les meves alegries i les meves penes. Les seves cordes han vibrat amb les meves emocions i les seves tecles han obeït cadascun dels meus capricis. Franz Liszt.
1: Si vau escoltar l'últim programa del taller de Luthier, ja us dèiem aleshores que una de les activitats més interessants de les terceres jornades d'organologia havia estat la visita que els assistents van poder fer a la Sagrada Família. Allà hi vam descobrir alguns espais que el públic habitualment no visita, sobretot les cantories, allà on se situen els cors quan participen en algun concert o celebració en el temple. Doncs bé, després d'aquella visita vaig tenir l'oportunitat de conversar una estona amb en Juan de la Rubia, una de les persones que va conduir aquella activitat. El Juan, que ja ha col·laborat en diverses ocasions al nostre programa, és l'organista titular de la Sagrada Família i també una de les persones que millor ens pot parlar del paper que han de jugar la música i els instruments, sobretot els orgues, a la Sagrada Família. Us proposo d'escoltar, doncs, aquesta conversa que enllaçarà amb un fragment de la improvisació que el mateix Juan de la Rubia va fer com a punt final de l'activitat organitzada pel Museu de la Música en les terceres jornades d'organologia.

0: Hola, Juan.
1: Hola.
0: Parlem amb tu just després d'aquesta conferència barra visita. Molt interessant, s'han dit moltes coses, s'han explicat moltes coses i jo crec que la gent que hem participat ens enduem una imatge diferent del que és la Sagrada Família i la presència dels instruments i les veus en aquesta basílica, no?
1: Bé, crec que el més important és que no només que se n'ha parlat després d'una profunda reflexió per part de la junta constructora, no? D'aquests 2 o 3 anys que es porten fent proves acústiques d'una forma més acurada o més intensa, sinó que, a més de que se n'ha parlat, s'ha visitat. És a dir, la Sagrada Família, a banda de la visita turística, doncs, ha permès aquesta exploració dels espais en temps real i in situ per conèixer de primera mà per part dels assistents aquests espais que crec que es poden explicar de moltes maneres, però un cop els veus i els vius, doncs s'entén molt millor.
0: Abans d'aquesta visita, però, hi ha hagut una exposició una mica posant en relleu què sabem de Gaudí, què es va imaginar Gaudí. Aquesta part ha estat molt interessant per després poder fer la visita i, a més, ha estat una conferència compartida, oi?
1: Sí, compartida, com és d'igual manera que es tracta d'un treball en equip i un treball molt compartit amb moltes persones, amb equips tècnics, amb arquitectes, amb especialistes en acústica. Avui, amb 2 personatges fonamentals al meu costat, com són la Rosa Maria Alsina, que és vicepresidenta del patronat de la Sagrada Família, però a més ella és especialista en acústica, directora de recerca de la Universitat de La Salle, Campus Barcelona, i és un dels pesos pesants d'aquest procés d'investigació, juntament amb l'arquitecte adjunt a la direcció, Umberto Biotto, també de la Sagrada Família, i jo mateix, que hem pogut explicar aquesta experiència.
0: Gaudí tenia passió per l'orgue, realment era l'instrument potser que no sé si més estimava, però que tenia molt present i que li interessava molt.
1: La seva passió era el cant, i això és indubtable. L'orgue per ell era l'instrument de l'Església Catòlica, però res com el cant en la seva ment per plasmar aquesta lloança, per plasmar aquest instrument. És a dir, quan es diu que la Sagrada Família en si és un instrument de veus. L'orgue és necessari, és fonamental, és oficialment l'instrument rei, no? de moltes coses, entre altres de l'Església Catòlica. Però en la ment de Gaudí l'orgue sosté el cant, acompanya i evidentment pot tenir moments de protagonisme. Com protagonista és l'espai que li va dedicar, també a nivell simbòlic, no? La part més alta, al centre de la basílica perquè s'expandeixi d'una forma omnidireccional, podríem dir, i juntament amb el cor professional, podríem dir, que seria la capella de música.
0: Parlem una mica d'aquestes proves que heu anat fent aquests últims temps i que heu volgut presentar en aquesta sessió. Això, hi esteu treballant intensament amb músics professionals, amb experts vinguts de fora. Com neix aquest projecte i una mica en quin punt esteu?
1: Aquest projecte d'anar cap a una major consciència dels espais musicals que Gaudí va preveure neix en una primera fase d'un escombrat de freqüències per fer una espècie de simulació en 3 dimensions de l'acústica de la basílica. Això és molt important perquè científicament ens pot donar moltes dades sobre el comportament del so depenent de on ho emetis i depenent d'on ho escoltis, no? En aquest sentit, vam comptar amb experts en acústica de la Universitat d'Aquisgrà, a Alemanya, que van venir i van fer 3 dies d'estudi, 3 nits, més aviat, de feina. La primera nit amb un escombrat de freqüències amb fons unidireccionals, la segona nit amb aquests dummy heads, que són aquests caps que d'alguna manera capten el so com si fos un ésser humà, amb les condicions físiques també del cap d'un ésser humà. I amb la prova, potser des d'un punt de vista musical més interessant, que va ser comptant amb diferents cors, grups de metall, orgues modulars, soprano solista i una flauta travessera, on van fer fins a 50 proves diferents en espais diferents de la basílica per escoltar des de Pla de Temple el resultat. Aquesta va ser, diguem, el tret de sortida, que va ser un tret de sortida por todo lo alto, podríem dir, no? Perquè vam tenir aquesta experiència científica d'una banda i aquesta

0: experiència més sensorial, no? De sentir la música en aquests espais. Això posteriorment s'ha materialitzat en la proposta anomenada Ressonàncies, que són petits concerts, proves acústiques destinats a ser escoltats per especialistes en música, vinguts de escoles superiors de música com l'ESMUC o del Teatre del Liceu o de l'Auditori o del Palau de la Música, per treure una mica entre tots una sèrie d'opinions que també són molt vàlides o coses que potser se'ns poden d'alguna manera escapar, no? Però per ser capaços de focalitzar una mica més en uns espais determinats i escoltar molta música sacra feta per espais més o menys similars. En aquest cas, doncs, podem imaginar, doncs, San Marco a Venècia, doncs, repertori fet per aquesta basílica, doncs, llavors el podem posar en aquesta basílica de la Sagrada Família en espais més o menys similars i veure com es comporta. Tot això ens dona molta informació sobre aquests espais, sobre els cors que hi poden anar, sobre Gaudí què pensava, no? I com funciona aquell pensament en una cosa que ell no va poder veure, que va ser la basílica per dins acabada de construir.
1: Heu anunciat coses que han de passar en relació amb això. D'entrada, un canvi de disposició del que és el cor, la capella de música que acompanya les litúrgies. Això canviarà a partir d'ara i s'afegirà un nou instrument.
0: Sí, una de les coses que, clar, Gaudí, quan pensava en una celebració grandiosa, pensava en centenars i centenars de cantaires que avui en dia, en una celebració de diumenge, tot i la solemnitat amb la qual es preparen i es desenvolupen les celebracions litúrgiques a la Sagrada Família, no arribem en aquest moment a això. Pretenem arribar en moments puntuals, en moments de gran solemnitat, amb un esforç molt gran per tenir la música a la mateixa alçada o a l'alçada que Gaudí volia i esperava, no? Però per les misses habituals, és cert que el cor Francesc Valls, que és el cor que habitualment canta en aquestes celebracions, fins ara cantava al presbiteri en un lloc còmode per a la comunicació amb l'organista, perquè té la consola just al costat, però no tan còmode per l'escolta d'aquest cor d'una forma natural sense amplificació, perquè era un lloc que inicialment no havia estat pensat per ser un lloc per cantar i, per tant, al final, les conseqüències acústiques és que sense amplificació no funciona gaire bé, no? Una de les conclusions a les quals es va arribar després de Ressonàncies i després de les proves acústiques va ser que el balcó de Maria, que és a la tribuna situada a una cavitat de la façana de la Passió per l'interior, era una de les ubicacions que més o que millor resultat acústic donava, no? A nivell de propagació, d'intel·ligibilitat del text i de la música i dels atacs, etc. I, per tant, properament es produirà aquest canvi que el cor i els cors que eventualment vinguin també a cantar a la basílica podran cantar des d'allà, connectats d'alguna manera gràcies a ajuts tecnològics amb l'orgue del presbiteri per poder cantar i tocar de forma sincrònica, podem dir, i també amb la presència d'un orgue positiu que s'ha encarregat des de la basílica per tenir un orgue amb el qual el cor pugui cantar, doncs, per exemple, la polifonia acompanyada o doblada o tenir un instrument de suport molt a prop. Això és una gran alegria. Jo crec que Gaudí n'estaria content, no?, d'escoltar la música en els espais que es van preveure per això.
1: Explica'ns d'on ve aquest orgue. Entenc que és un orgue nou. I, per tant, l'organista es desplaçarà des del presbiteri en el moment en què hagi d'acompanyar el cor o hi haurà un doble organista? Com funcionarà això?
0: L'orgue positiu és un orgue construït per Frédéric de Mott, organer francès, que des de fa molts anys va instal·lar el seu taller a Cuenca i que ha realitzat obres molt importants, tant a nivell de restauració d'orgues històrics com de construcció. Aquí a Catalunya tenim, per exemple, el cas de l'orgue del Vendrell, que va ser l'orgue Scherrer del Vendrell, que va ser restaurat per Frédéric de Mott fa ara uns anys i que és un instrument que és un emblema també de l'organeria a Catalunya. A banda, no puc dir que s'hagi especialitzat, però ha construït molts orgues positius també, de gran qualitat, i la basílica, buscant una mica, doncs, aquest esperit d'un instrument que fos capaç d'acompanyar, però que a la vegada no fos un orgue gran o molt gran, perquè el projecte dels orgues és un altre projecte al qual s'arribarà, si Déu vol, en algun moment, però sí amb aquest criteri una mica de provisionalitat, però a la vegada de dotar el cor i a la nova

0: ubicació del cor d'un instrument de suport, que pensem que pot ser molt interessant, doncs va encarregar aquest instrument. Les celebracions se seguiran fent amb un sol organista, que en principi haurà de decidir en funció del repertori de cada setmana, doncs si interpreta aquesta música amb l'orgue del Presbiteri, que és un orgue construït per Albert Blancafort l'any 2010, o si es desplaça a la Cantoria de Maria per interpretar, per exemple, una polifonia amb reducció per a orgue juntament amb el cor de Tomàs Lluís de Victòria o de Palestrina per l'ofertori. Llavors, bueno, aquest esforç en realitat el fem per no perdre una cosa que esforç en el sentit de desplaçament, que no és cap esforç en realitat, no? Però sí que bueno, pot afegir un petit això, un desplaçament durant la missa. Ho fem per no perdre una característica que hem considerat que és molt important i molt interessant, que és que el cor i orgue puguin sonar junts. Per exemple, en altres espais, com la Catedral de Barcelona, la situació és diferent, el cor està més lluny de l'orgue i potser tenen més dificultat en aconseguir aquesta conjunció, i aquí en realitat no ho volíem perdre i és una de les raons per les quals ho seguirem fent d'aquesta manera.
1: Recordem que el cor de la Sagrada Família i el de la Catedral de Barcelona és el mateix, és el cor de cambra Francesc Valls, per tant és un cor que coneixes molt bé perquè acompanyes sovint.
0: Des de fa molts anys, i la veritat és que per mi és una sort doncs, tenir al costat o tocar al costat d'un cor professional que assagen cada setmana, que preparem repertori conjuntament de tots els temps, des de polifonia del Renaixement fins a música contemporània, fins i tot estrenes, música de Reinberger, Fore... Ara no acabaríem, però crec que això fa de les celebracions litúrgiques que a nivell musical doncs siguin d'una gran qualitat, i esperem que aquest canvi d'ubicació també ajudi doncs, a poder fer la música d'una forma amb més propietat fins i tot, no? O a dependre menys de l'amplificació, perquè el so al final de forma natural és molt més, té un molt millor resultat.
1: Després de la visita, jo crec que la pregunta que ens ha quedat a tothom és què passarà amb aquests orgues, aquests quatre orgues o aquests quatre mòduls d'orgue que estaran a 45 metres. Això realment es podrà fer en algun moment?
0: Bé, la Sagrada Família des de sempre té com a objectiu, i això és públic i ho sap tothom, doncs acabar la Sagrada Família segons el projecte d'Antoni Gaudí. Aquests orgues estan dins del projecte, estaven nomenats a l'àlbum de la Sagrada Família, que era aquell document on s'explicava com havia de ser en el futur i que Gaudí aprovava, revisava o fins i tot podia arribar a redactar, no? Per tant, és voluntat de la Sagrada Família desenvolupar el projecte fins que estigui suficientment madur com per portar-lo a terme. Evidentment, no és un projecte fàcil. Gaudí no ens ho va posar fàcil perquè no és un òrgan en una posició convencional o habitual. L'acústica de la Sagrada Família és una acústica molt peculiar i complexa. Per això es fa tota aquesta feina prèvia que esperem que ens porti a uns resultats que ens diguin de quina manera s'ha d'abordar el projecte. Quan ho veurem, no ho sé. Espero que ho veiem i confio en que arribarà el dia. Evidentment, a mi em faria molta il·lusió poder-ho veure i poder-ho escoltar, perquè crec que seria un moment molt emocionant, la culminació de tots aquests anys de treball.
1: Juan de la Rubia, és sempre un plaer, n'aprenem molt, jo crec que els oients, parlo pels oients, sempre que ens trobem, en aquest cas la Sagrada Família dona per molt, és un tema apassionant, segur que hi tornarem. Moltes gràcies per la xerrada i moltes gràcies per la visita i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies. Espero que puguem seguir parlant, perquè això vol dir que hi haurà avenços o novetats i jo també aprenc molt amb el teu programa.

0: també hi ha productes, hi ha molta gent que s'alimenta de productes doncs, de vitamines o coses que fan que les ungles siguin més dures, fins i tot hi ha cremes o una mena de bolígrafs que et pintes la ungla i representa que l'endureix més. Jo alguna vegada he vist algú que se les embolique amb cel·lo o amb una cinta com per protegir-les i com per cuidar-les, no? Hi ha gent fins i tot, que jo ho he vist també, que estudien com per no gastar les seves ungles amb aquestes ungles embolcallades d'això, d'una cinta aïllant. És bastant obsessiu de vegades.
1: lutier@catmusica.cat
2: Notes al peu, amb Pepe Reche.
3: Pepe Reche, bon dia, bona hora.
4: Molt bon dia.
3: Què ens portes avui?
4: Doncs avui, fa uns dies que vam parlar tu i jo d'un viatge als Estats Units que havia fet, on vaig tornar una mica carregat d'instruments. Una de les altres coses que va tornar a mi a la maleta és un llibre. Farem una foto per compartir-la d'aquest llibre. I a més és un llibre il·lustrat. Jo anava buscant una d'aquestes il·lustracions, que és un retrat d'un trompista.
3: I el veig aquí davant, aquest trompista. De fet, més que un retrat, és un dibuix, no?
4: És un dibuix, sí. És tot un llibre amb aquests dibuixos de The Philharmonic Symphony Orchestra of New York. És a dir, l'Orquestra Simfònica de Nova York, abans de dir-se així, tenia aquest altre nom, i és la temporada 39-40. I la foto, que a la ràdio no es veu, és de Santiago Richard, un trompista, pot ser valencià, pot ser català, doncs que va acabar fent les Amèriques.
3: I em parles de l'Orquestra Filarmònica de Nova York, per tant, va formar part de l'orquestra.
4: Sí, va ser un dels seus membres. Al costat del seu nom tenim el lloc que ocupava, que és assistent de solista.
3: I aquest personatge d'on surt?
4: Doncs, curiosament, és un dels músics que no va formar part de l'Orquestra Pau Casals, perquè ja estava als Estats Units, però que la premsa en parla d'ell. I hem parlat aquí d'un dels grans solistes que va passar per l'orquestra, com és Willem Falkenier, però no hem parlat gaire dels que hi va haver abans i dels que hi va haver després. I avui doncs, parlem una mica de trompistes. Comencem pel principi. L'orquestra Pau Casals, a una de les dues bases fundacionals que quan es presenta l'orquestra s'anuncien, doncs, justament la primera diu: constitució d'una gran massa sinfònica, amb professors d'orquestra seleccionats entre els millors que constitueixen l'element musical barceloní. Cas que sigui considerat de tot punt imprescindible per a qualque determinat instrument, se recorreria, per excepció, a l'element foraster, procurant-se d'altres centres musicals l'instrumentista que es cregués convenient. Traduït, l'Orquestra Pau Casals ha de formar-se per catalans o per músics actius a Catalunya. En el cas de les trompes, va ser una excepció. En tenim uns quants estrangers, com és el cas de Willem Falkenier, que parlàvem, però tindrem també uns trompistes francesos, tindrem un quasi bé de Viena, però al final no, tenim un trompista de Budapest, fins que al final sí que tindrem trompistes catalans. En aquesta, són molts els testimonis que parlen de com Casals va fundar l'orquestra i els problemes que va tindre amb alguns instruments, especialment amb les trompes. El germà de Pau Casals, Enric Casals, recorda que en el cas de les trompes sí que va haver-hi de ser de recorres a músics estrangers i, de fet, va ser una de les seccions que més va costar de muntar. Amb la corda, els germans Casals tenien una acadèmia, que era l'Acadèmia Casals, i d'aquí coneixien molt bé els instrumentistes de corda. Van fer audicions i van formar tota la secció de corda. Violins, violoncels, contrabaixos. Amb el vent també coneixien força bé, tenien també contactes amb el sindicat, hi havia la banda municipal de Barcelona, per tant els seus solistes van passar automàticament a ser membres de l'Orquestra Pau Casals, excepte en el cas de la trompa. Per què? Perquè tenim algú que és el solista de la banda municipal de Barcelona, que es diu Ramon Bonell. És qui hauria d'haver sigut el solista de l'Orquestra Pau Casals, però no ho és. I tenim una carta entre Pau Casals i el seu secretari, el secretari de l'Orquestra Pau Casals, Joaquim Pena, on parlen de que Bonell està preocupat, perquè tothom dels seus companys de la banda, tothom dels músics de Barcelona, està signant el contracte per tocar amb l'Orquestra Pau Casals. I a ell no li ha arribat encara.
3: Imagina't, no? Clar.
4: No li ha arribat perquè Casals està buscant trompistes. està buscant trompistes a tot arreu. De fet, d'aquest Santiago Richard, per on havien començat, en parla la premsa. Uns mesos abans, a l'estiu de l'any 20, recordem que l'orquestra es presenta a l'octubre, doncs a l'estiu, el diari en parla. El diari El Diluvio parla d'aquesta formació de l'orquestra i diu: «Aún se ignora quiénes ocuparan las primeras plazas de trompa, corno inglés, trombón y concertino». És a dir, uns papers bastant importants a l'orquestra, uns quants solistes, no se sabia encara. I continua, diu: «Parece que ya se han hecho algunas indicaciones a Bonell», que és aquest Ramon Bonell del que parlàvem, «lo cual demuestra que se ha descartado el contrato de Richard». Richard és aquest músic que havia sigut també solista de la banda municipal, que havia sigut solista a diferents orquestres, a l'Orquestra del Liceu també, i que havia estat convidat com a solista del Teatre Colón a l'Argentina. Doncs aquest Richard, que era el trompista de Catalunya, doncs en aquell moment s'havia descartat perquè ja havia marxat als Estats Units. Richard va estar a l'Argentina, Richard va estar als Estats Units, va treballar a Boston durant unes quantes temporades i finalment es va establir a Nova York. Per tant, aquest ens va quedar descartat. La segona opció evident era Bonell, però no.
3: I se sap per què no?
4: En realitat, no hi ha un motiu clar, és a dir, no apareix a cap carta el per què evitar-lo, i Bonell, de fet, acabarà sent el solista de la Pau Casals, uns anys més tard. Però en aquell primer moment sembla, i això sí que ho sabem del cert, perquè surt ben clarament a les cartes, és que Casals volia molt bons trompistes.
3: Els millors.
4: I, de fet, és curiós perquè hi ha un contacte amb un amic seu, un amic de la infància, algú que també serà part de l'orquestra, que és Bonaventura Dini, nascut al Vendrell, d'ascendència italiana, violoncel·lista com Casals. Doncs li escriu, dinista a Itàlia, i li diu, no sabem què diu, tenim la resposta, però a través de la resposta sabem que li havia demanat els millors trompistes d'Itàlia. I Dini respon dient, no te'n puc dir cap, perquè els 8 millors trompistes d'Itàlia se'ls acaba d'emportar Toscanini, que acaba de fundar una orquestra aquí. Per tant, no te'n puc dir cap. Clar, que no te'n puc dir cap vol dir que està buscant la màxima qualitat de músics i sembla ser que amb Bonell, a qui evidentment coneixia, no en tenia prou.
3: Recordem que la trompa és molt important en una orquestra simfònica perquè és un lloc molt exposat.
4: Amb la trompa el que passa és que quan toques bé

0: ningú se n'adona. Perquè quan ho fas bé, tot funciona, tot és meravellós i ja està. Quan ho fas malament, tothom se n'adona. I és un instrument amb què no és difícil doncs, fallar una nota o tindre un petit accident. Una cosa que avui és impensable en el món dels discos tan perfectes que tenim i a les sales de concert que tothom anem doncs, a la seguretat màxima, però tradicionalment doncs, és un instrument que té aquest tipus de riscos, com altres.
1: Per tant, entenc que finalment Casals es va quedar amb Falconier, que és el solista que ell va pensar que era el millor que va trobar. I després què? Perquè aquest senyor va estar molt poc temps, ens ho has explicat alguna vegada, no?
0: Sí, de fet, abans, la primera temporada, encara no tenim a Falconier. Perquè la primera temporada el que fa és escriure a un agent de Viena, és a dir, l'havia escrit al seu amic a Itàlia, doncs l'escriu a un agent a Viena i li diu, estic buscant trompistes, els millors trompistes d'Europa, els que sigui, però els millors. I aquest agent el que fa és respondre i dir-li, tinc uns contactes a França i he trobat dos trompistes francesos. Aleshores tenim un problema. Tenim dos trompistes francesos, tenim a Bonnell, que a més ve amb uns amics. Per què? Perquè l'amenaça que hi havia de no signar a Bonnell, que era el trompista principal de Catalunya, sinó que a més, diguem que tots els col·legues trompistes estaven amb ell. Per tant, Bonnell venia amb dos col·legues més. L'Orquestra Pau Casals farà el seu consell inaugural amb cinc trompes. És a dir, el primer quartet de trompes són cinc. Tenim el paper de primer, segon, tercer i quart, i tenim un dels francesos, un farà de solista, és a dir, farà de primer, i l'altre farà d'assistent, que és aquella feina que, diguem, li facilita la vida al solista. El solista està per tocar els papers més importants, els solos, i quan hi ha alguna cosa, doncs, quan hi ha parts que no són tan importants, que no són, igual, és tocar forte amb tothom, doncs aquí hi ha l'assistent de solista que, doncs, diguem, que fa aquest cop de mà.
1: Que fa la seva part, no? Fa de trompa primer, també.
0: Sí, i el solo, diguem, que el tenim reservat pel primer trompa. Doncs aquesta és la primera temporada, tenim dos francesos de total garantia. A més, és probable que Casals els conegués, almenys el solista, perquè havia sigut membre de l'Orquestra La Mouée, que era on Casals havia debutat com a cellista i on havia debutat, a més, com a director. Per tant, és probable que el conegués. I aquesta coneixença era un punt molt important per a Casals. Conèixer els músics era molt, molt, molt important per a ell. Per tant, tenim una primera temporada on tenim dos francesos, com deien, de garantia, solista de l'òpera, primer premi del Conservatori de París, venien amb tot el seu currículum impecable per fer de solistes. L'any següent és quan aconsegueix la incorporació d'un altre vell conegut, com és Wilhelm Falconier, amb qui segurament havia coincidit a Viena quan Casals havia debutat a Viena i que en aquell moment era solista de l'òpera de Berlín. Per tant, algú amb tota garantia. En el moment, dos anys més tard, en què Joaquim Pena escriu a Casals i diu «Ui, no ens contesta, no ens contesta, ja sé per què no ens contesta. Ha anat a fer les Amèriques». El moment que Falconier se'n va als Estats Units, tenim una gran crisi. Tenim una gran crisi, necessitem un primer trompa. Tornem a la gent de Viena a demanar-li trompistes, els millors trompistes d'Europa. Hi ha una promesa de signar un trompista de Viena, que desconeixem el nom, a l'última hora sabem que falla i que no vindrà, i a última hora se soluciona amb un trompista de Budapest, de qui no sabem el nom. Per tant, tenim encara aquest element estranger que deia la base fundacional, que seria una excepció, doncs aquí tenim absolutament l'excepció tota l'estona. Després d'aquest trompa de Budapest, trobem un altre local, el Vermont. El Vermont, valencià, d'Albalat de la Ribera, d'un poblet de la província de València, que era, treballava a Madrid. Treballava a Madrid, havia sigut fundador de l'Orquestra Simfònica de Madrid, tocava també a la Filarmònica de Madrid, també havia col·laborat amb la banda, havia tocat a la banda de Lavarderos, és a dir, havia ocupat els llocs més importants, professor del Real Conservatori de Madrid, és a dir, era, si aquí tenim a Bonnell com el trompista, doncs Mont era el trompista a Madrid. A través d'ell hi ha un altre contacte. Creiem, per les dades que tenim, que Mont va estar a Barcelona, almenys l'any 24, que va ser qui va viatjar a París amb l'orquestra, que a través d'ell ens va arribar un altre trompista que també era actiu a la zona de Madrid, que es deia Fermín Dorrego, i que havia estat tocant també a Oviedo, a l'òpera d'allà, és a dir, gent activa a la península, i després d'això se'ns acaben les pistes. No hi ha més informació.
1: Dels trompes solistes?
0: Exacte. Hi ha un buit d'informació fins que l'any 27, pensem que llistes de l'orquestra hi ha molt poques. Hi ha un parell de programes de mà que sí que tenen tota la llista completa, hi ha algunes referències quan aquests músics fan de solista en alguna obra determinada, i hi ha unes nòmines de l'any 36. És a dir, de l'últim, del que havia d'haver sigut l'últim concert que es va cancel·lar, doncs tenim aquestes llistes. Però pel mig tenim uns quants buits, no tenim informació de tots els músics. Doncs ja entre el 25 i 27 tenim un forat. No sabem qui va ser el primer trompa, és possible que fos Ramon Bonell. Se'ns confirma l'any 27. L'any 27 apareix el nom de Ramon Bonell com a solista i el tindrem des d'aleshores fins a l'any 36. Com dèiem, el solista de Liceu, el solista de la banda, el solista de l'Orquestra Simfònica de Barcelona, que havia fundat la Modrinyó uns anys abans, era el professor de l'escola municipal, era el professor del Conservatori del Liceu, és a dir, era el trompista, per tant, el seu lloc natural era aquest. Doncs va trigar uns quants anys, fins a això, entre el 25-27 que el tenim, i el tindrem fins a la desaparició de l'orquestra. I a més, el tindrem després. Després de la guerra serà un personatge importantíssim a casa nostra.
1: I va continuar després amb l'orquestra municipal, la que va fundar Eduard Toldrà?
0: Just després de la guerra, el que passa en primer lloc és que es reorganitza la banda. És el moment en què els Lamotte de Grignon, pare i fill, pateixen un expedient de depuració, els envien a València, perden el seu lloc com a funcionaris municipals, per tant, director i subdirector de la banda, desapareixen. Els estatuts de la banda, en aquell moment, diuen que, en cas de que no hi hagi director ni subdirector, és el més gran de la banda el que ha de fer-se càrrec de dirigir. El més gran de la banda en aquell moment era Ramon Bonell, que passarà a ser el director de la banda municipal de Barcelona. Uns pocs anys més tard, quan es funda l'Orquestra Municipal de Barcelona, Bonell no entrarà com a músic, com a intèrpret, sinó que serà el sotdirector junt amb el director, Eduard Toldrà.
1: Per tant, comença una altra carrera, en aquest cas no com a trompista, sinó com a director d'orquestra i de banda.
0: Exacte, i el tindrem en aquests càrrecs fins a la seva jubilació a finals dels anys 50. Per tant, tenim un personatge que ens abasta moltíssima part de la nostra història com a intèrpret i també com a director.
1: Un personatge pendent d'estudi?
0: Sí, tenim bastanta informació al voltant de l'activitat, però segurament encara tenim molt més on rascar, tenim més notes al peu.
1: Bé, doncs el Pepe és així, de tant en tant et cola un tema trompístic i avui era el dia. Bé, ha estat molt interessant conèixer la figura de Ramon Bonell i d'altres trompistes que van formar part de l'òrbita de l'Orquestra Pau Casals. Moltes gràcies, Pepe, com sempre, i fins la propera.
0: Fins la propera.

Sentíem el preludi de l'acte tercer de l'òpera Marina d'Emilio Arrieta en un enregistrament històric de l'any 1929, en què la part del solo de trompa era càrrec d'Àlvar Mont, un dels trompistes que Pepe Reche esmentava en la seva secció.

0: Realment amb campanes pots matisar exactament el so de cada campana amb un teclat perfectament pensat per això i a més no és una invenció d'ara, no, és un instrument més antic que el violí fins i tot, perquè data del final del segle XV i n'hi ha a tot arreu del món i és així de màgic i llavors és molt bonic veure al final dels concerts doncs, com la gent surt amb una cara de dir és veritat el que he escoltat, és veritat, són campanes, i, doncs sí, és veritat, és així.
1: El Manxaire.
2: Jaume, bon dia i bona hora.
3: Molt bon dia.
2: Els últims minuts del taller d'avui són pel Manxaire, que avui ens portes en viatge en el temps fins a la Renaixença, oi que sí?
3: Bé, un viatge simbòlic. Anem a veure els poetes i els instruments de la Renaixença catalana.
2: En trobem molts?
3: Tants com vulguis. Tot plegat és com els bolets, això. Va arribar la temporada, va ser l'estació i van sortir per totes les cantonades. De tal manera que hi ha l'Enric Casasses, que ho diu així, deixeu-m'ho llegir, una plaga de poetes de riu. Perquè tots es deien, el primer és l'Ogueiter del Llobregat, i tots van agafar un instrument o un model musical i un riu.
2: Per tant, eren pseudònims.
3: Eren pseudònims. Evidentment, eren pseudònims. O sigui, tenim uns salons de la burgesia catalana al vell mig del segle XIX, on, evidentment, l'instrument que ressonava era el piano. És l'instrument del romanticisme i, sobretot, de les veus de les sopranos i dels tenors, i amb aquest estil bel cantista, italianista, uns punts de francès, uns punts d'alemany, però sobretot el bel canto italià. Això és el que es canta als salons, el que agrada, el que llueix, el que recorda l'òpera del Liceu, el que recorda tota aquesta música. Però en aquell moment neix un moviment literari que es diu la Renaixença. Després de l'oda d'Aribau i després d'uns primers dubtes, hi ha una generació que munta una cultura pròpia del país que torna a la llengua del país, que havia quedat, no havia desaparegut, però havia quedat arraconada i així és molt pels costats. D'aquesta gent que torna a la llengua del país, d'aquest moviment literari, es faran els Jocs Florals i comencen a fer-se unes relacions entre instruments, sonadors en algun cas, i poetes. Al poeta li agrada sentir que li diuen que és el trobador. El trobador barrejat amb juglar, no gaire clar encara amb l'imaginari de l'Abenhou que s'estava construint, i comencen a fer sessions on, sota un d'aquests noms, es reciten poesies. Primer, el degà, el culpable, el destacat, el que ho tenia clar i que ho empenya tot, va ser Joaquim Rubió i Ors. Ha nascut el 1818 i, per tant, sobretot en la dècada ja de 1840, sobretot, ell va

0: va fer una acció cultural molt important. També va ser president de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i va acabar sent rector de la Universitat de Barcelona. Per tant, era un senyor d'altíssima cultura, però que va fer l'any 1841 el que es considera el primer manifest d'aquest moviment de la Renaixença. I aquest manifest el signa amb un nom, l'Hogueiter del Llobregat. Va triomfar. Jo no sé si va triomfar més amb el nom o amb el manifest, però és aquí on triomfa i llavors ell promou aquest moviment literari que acaba amb la reinstauració, arriba una etapa amb la reinstauració dels Jocs Florals de Barcelona el 1859, al cap de 18 anys. Jo sé que el trajecte és llarguet. En aquell moment ja tots són poetes i cada ciutat, cada grup d'intel·lectuals, cada colla d'amics joves, cada posició romàntica i sobretot del romanticisme historicista i més aviat conservador, havia de tenir el seu poeta i havia de fer les seves llegendes, les seves odes, etc. I ho fa amb uns noms que relaciona amb instruments. Instruments musicals, però no els instruments que tocaran al Liceu, a l'orquestra, etc., sinó els instruments sobretot imaginats com a antics o com a populars. I així es recuperen, per dir-ho d'alguna manera, o es fan seus uns instruments deixats en general de la mà de Déu i que, de ser instruments d'aquells rústecs que deien en aquella època abandonats i poc interessants i considerats poc agradables i desafinats, etc., passen a ser l'exemple d'allò que és ben bé nostre.
1: De fet, és com pujar-los de categoria una mica, no? I si associen amb la poesia, no?
0: Al tant, ho van fer de manera simbòlica. Els seus recitals no sortien aquests instruments, no promovien ni l'estudi d'aquests instruments, ni l'estudi quan a tocar-los, ni l'estudi quan a investigar-los. Això ho tenim completament escindit. Però a nivell simbòlic funcionava.
1: Per què l'Hogueiter, Jaume? Què en penses?
0: L'Hogueiter, realment hi ha dubtes de quin significat li donava ell a Gaiter. Perquè en aquell moment, a la llengua catalana d'aquell moment, Gaiter tenia dos significats clarament separats, tots dos instruments, per això. Un és el significat que ha continuat existint, sobretot a les comarques al voltant de l'Ebre, i fins a Ebre amunt i Ebre avall, que la gaita és, podríem dir-li, la dolçaina, si ho mirem des del sud, la gralla si el mirem des del nord. Aquest instrument, que és dolçaina, gralla i és gaita, existia tot l'Ebre fins a Navarra i després continua a l'Àfrica i travessa tot el Sàhara i arriba fins al Camerún, i ja en havíem parlat algun dia. Per tant, un significat és aquest.
1: Per tant, no és un sac de gemecs.
0: L'altre seria la cornamusa, el sac de gemecs, la denominada gaita gallega al segle XVIII, i que de mica en mica alguns fan servir com a gaita sense l'adjectiu del lloc, que és la gallega. A Galícia en diuen gaita de folle, de manxa, o sigui, deixen la manxa. Per tant, no sabem si ella referia a la dolçaina, per dir-ho així, dolçaina gralla, o es referia més a la cornamusa. La qüestió és que aquest nom va triomfar. I llavors imaginaven com un pastor que surt allà al costat del Llobregat, no sabem on del Llobregat, ell era a Barcelona, i el Llobregat devia ser aquí al Baix Llobregat, oi? Doncs aquest pastor que toca des de la seva cabanya i fa les seves cançons, que són les seves músiques, que són els seus versos i les seves novel·les, etc. Aquesta imatge la van trobar romàntica fins a la follia, per estripar-se la camisa. I, bueno, aquí van començar a sortir que si vinga gaiters, vinga cantors, vinga flabiolaires, vinga tamboriners, i els poetes signaven amb pseudònims per fer una mena de poesia popular que es considerava en ells com a autors, però que amagaven sota, o sigui, l'autoria sota el pseudònim, i així es quedava més tradicional, més rústega.
1: Penses que era una manera d'acostar-se al poble, el fet de posar-hi el pseudònim?
0: Era una manera per a l'alta societat per fer veure que és tot una

0: ficció, de la mateixa manera que els reis de França, forces dècades abans, es vestien de pastorets i pastoretes i la reina anava amb els xaions a fer veure que els pasturava i que eren els pastorets idíl·lics d'un temps clàssic no sé què, doncs aquest grup jugaven a ser els pastors i les pastores i els pagesets d'una Catalunya imaginada, però, esclar, els pagesos de veritat es dedicaven a altres coses força més productives.
1: Has parlat de Rubió i Ors i aquest pseudònim de l'Ugaiter del Llobregat, quins altres noms trobaríem?
0: Doncs mira, l'ofluvioler del Ter, l'otrobador del Túria, l'otamboriner del Fluvià, l'otimbaler del Besòs, i no sé si en tinc cap més apuntat ara aquí mateix.
1: I sabíem qui hi havia al darrere o
0: sí,
1: no?
0: Sí, tot se sap perfectament qui hi ha al darrere, hi ha algun que no, però la gran majoria, i n'hi han dotzenes, dotzenes. De tal manera que Jacint Verdaguer, realment el de tros més destacat de tots aquests, i que ell es guardava més aviat com a instrument l'arpa. Ell era l'arpista. Els últims anys de la seva vida, Verdaguer fa una evocació d'aquest moviment i d'aquesta època i ho fa en una poesia on utilitza la mètrica de les balades antigues que ell sabia de Fogueroles i de la Plana de Vic i repassa la florida de poetes. Situa en primer lloc l'Ugaiter, que no diu que sigui Rubió i Ors, només diu l'Ugaiter i les seves obres, etc. I llavors diu, de l'Ugaiter del Llobregat, tot seguit cop la formava. O sigui, primera sol, allà al Llobregat, únic, solitari i visionari, però tot seguit cop la formava, que és un dels versos, o sigui, agrupació de sonadors, i llavors diu de què està formada aquesta agrupació de sonadors i va dient els instruments. Aquí és interessant repassar quin model tenien d'instrument a dins del cap. Hem començat pel gaiter, continuem pel flabiol o fluviol. El fluvioler del Ter, àrea gironina, és el segon. N'hi ha un altre que és el llaüt. El llaüt probablement és l'otrobador, també denominat l'otrobador del Túria, que és Teodor Llorente, a València. També surt el violí, entès com instrument popular, com instrument individual o d'acoplaments de dos, de tres. També apareix la guitarra, el tanto, per alguna cosa en un moviment paral·lel però molt connectat, Josep Anselm Clavé, amb el cantor de les Hermoses, etc. Ell traia les guitarres al carrer i també jugava una mica a imitar aquestes modes. L'otamboriner dit del Fluvià, per tant surt el tamborí, l'otimbaler del Besòs, a Tarragona surt la gralla, a la Catalunya rossellonesa surt el joglàs del Rosselló, fa sortir Verdaguer. El joglàs és la copla rossellonesa de sis músics, que encara existeix actualment, i que és el model d'orquestrina del Rosselló i del Vallespí. A València també surt la dolçaina, no podia ser d'altra manera. Potser la sorpresa és a Mallorca, que ara esperaríem que sortissin els xeremiers, i no surten. Verdaguer no els va atrapar o no els va tenir presents en aquell moment, i per tant diu els glossadors, són els que canten, els que glosen, els que inventen versos, i que això sí que el va deixar impressionat. Ell, que coneixia la tradició de corrandes de la part nord de Catalunya, quan sent els glossadors de Mallorca, veu la importància de tot això. Encara va més lluny i parla d'una cosa que ens deixa una mica parats. La bandola provençal. La bandola o mandola és un instrument de corda, però sobretot al Mediterrani i també cap a les Amèriques. La Provença, que jo sàpiga, no destaca mai per la bandola. Com és que Verdaguer diu la bandola provençal? Tinc dues hipòtesis. Una és que a Provença el que és famós és el ball de la farandola, i que, per tant, Verdaguer fes una mena de lapsus, o que per la mètrica li anés més bé i la, les hi engaltés directe, perquè si sona bé, endavant, que és veritat. L'altra possibilitat seria que hi ha la bodega, el bot, per tant tornem a ser la cornamusa, de la part provençal, i d'aquesta bodega potser barrejat amb farandola li surt la bandola que s'ha

realment és un altre instrument. I a la part final parla amb la seva trompa Homer. Ah, ha fet tots els del món pagès i ara va i fa el salt als clàssics.

0: altra legitimació, en aquest cas bíblica, el rei David, i aquí és on probablement Verdaguer es queda. Ell se sent identificat amb aquest instrument i amb l'arpa de David. Ja havíem explicat en un altre dia, una altra secció, que ell recordava els músics napolitans que passaven pel poble de Fogueroles quan ell era petit, i ho feien amb una arpa. Per tant, aquesta arpa de David per ell torna a ser un instrument important, i com recorda molt bé també Enric Casasses, no ho fa amb la lira o amb la cítara, que serien el nom clàssic vinculat a l'arpa, sinó que ell diu l'arpa. I acabarem aquí amb una frase lapidària. Acaba dient: «Lo concert del Llobregat per tot lo món ressonava». O sigui, és l'èxit i la gran expansió d'aquests poetes, d'aquesta cultura catalana i d'aquest dir tan musical, cantat com poètic, tot va amb el mateix paquet, que després de tant temps de la denominada o mal denominada decadència, torna a un nivell alt de la societat com una valoració d'alta cultura.
1: Doncs avui, a la secció del Manxaire, ens hem acostat a aquest món fascinant, el de la Renaixença, i aquesta vinculació que van establir un cert nombre de poetes amb els instruments musicals que tenien a priori més a prop, no?
0: O que imaginaven com a propis.
1: Doncs, Jaume Ayats, moltes gràcies i fins la propera.
0: Fins ben aviat.
2: La culpa és del Manxaire.

0: Amb el Benxaire arribem avui al final del taller del Luthier. És moment, doncs, dels agraïments, que aquesta vegada seran per a l'organista Juan de la Rubia, el divulgador musical i trompista Pepe Reche i l'etnomusicòleg i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume Ayats. Gràcies a tots tres i gràcies també als qui sou a l'altra banda per escoltar-nos. Fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Fins aquí, música sense paraules. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema "L'amor també deixa rastre", combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui tindrem un programa especial. Avui anirem més enllà de les nostres fronteres occidentals i segurament us obligarem a traspassar més d'una barrera mental. O potser no, perquè al cap i a la fi aquest és un programa que sempre s'ha volgut sense barreres. Avui un programa excepcional.

0: Regional, a més, perquè avui tenim una convidada al programa que ens guiarà en aquest viatge musical que ara tot seguit us proposarem. Que, molt bé, però que de què va avui el programa? Doncs avui el programa va de la Mediterrània, de les connexions invisibles que la Mediterrània té i que musicalment estableix relacions entre tots els països de la seva riba i que, naturalment, això també es veu, es mostra en la música de cinema. Vinga, va, comencem el programa i anem-ho descobrint, tot això.
1: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
0: I amb en Pau Blasi, el control tècnic, molt mediterrani de Badalona.
1: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
0: I avui el programa el fem, com deia abans, acompanyats aquí a l'estudi, acompanyats d'una persona que ja va venir a finals de la temporada passada amb una proposta musical de bandes sonores africanes i que vam quedar que tornaria aquesta temporada amb una proposta nova. Sara Ardite, bon dia.
2: Bon dia, Xavier Casanef.
0: Que bé que estiguis aquí.
2: Estic molt contenta.
0: Ai, doncs mira, fantàstic, serà maco jo. A veure, digue'ns, Sara, què sentirem avui? Si hem de posar un títol, si hem de dir quin és el tema del programa d'avui, el denominador comú de les audicions que ens proposes, quin seria?
2: Doncs, com bé has dit, hem fet una selecció de bandes sonores de pel·lícules que s'han fet al voltant de la Mediterrània, no? Això vol dir, doncs, amb cultures que conviuen, coexisteixen, amb aquestes connexions invisibles de les que tu parlaves, i parlarem de la música d'aquestes pel·lícules, que en aquest cas, doncs, és o bé té una presència invisible molt, molt, molt present a aquestes pel·lícules, o és l'element central, o estan inspirades per la mar Mediterrània i per les cultures que han habitat i habiten aquest meravellós lloc. Sabem que Mediterrani ve de Medius Terrae, que vol dir enmig de les terres. Doncs nosaltres escoltarem música de pel·lícules fetes enmig d'aquestes terres.
0: Que maco. És com una mena de foc de camp. Tots al voltant del foc de camp, però en aquest cas amb un mar entremig. La Sara Ardite és filòsofa i editora del projecte Músiques Sospechoses, des d'on investiga la música com a mitjà de transmissió de coneixement i per promoure la reflexió a través de la música. També podem dir que és una activista cultural, impulsora d'accions i iniciatives encaminades a donar a conèixer músiques de realitats geogràfiques que sempre queden allunyades del nostre coneixement i que, en canvi, en el món que no és el nostre món, moltes d'elles tenen audiències tan o més milionàries que la música que acostumem a sentir nosaltres. La Sara, ja ho sentireu, és una veritable apassionada de la música, una d'aquelles persones de pensament global que entén que el món és el món sencer i que és a través de la música, el veritable llenguatge universal, que podem estendre lligams, ponts i abraçades entre les persones. Parlar amb la Sara sobre música, amb el seu entusiasme constant, et fa sentir la riquesa de la diversitat, et fa descobrir el plaer del coneixement del que t'és desconegut i t'anima a arriscar-te a anar més enllà de les teves comoditats habituals. T'impulsa a que juguis. En aquesta vida hem vingut a jugar. A que juguis a les seves propostes musicals, sonores, culturals, per adonar-te de la gran riquesa que suposa el món i la universalitat del llenguatge musical. D'ella és la proposta de guió i la selecció i edició de les audicions que sentirem avui. Per part meva, jo avui en aquest programa seré més que mai un de vosaltres, oients, ja que també em deixaré dur de la seva mà, per on ens convidi a seguir-la, en aquesta proposta de viatge musical per la Mediterrània que estem a punt de començar. Què doncs? Som-hi?
1: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
0: A veure, Sara, per on comencem? Quina és la primera audició que ens proposes i per què?
2: La primera audició és la banda sonora d'una pel·lícula que es diu Gaggio Dillo, en romaní, i la traducció en català seria L'estrany boig, una pel·lícula de l'any 1997. Tot l'argument d'aquesta pel·lícula gira al voltant de la música. Per què? Perquè Tony Gatliff, que és el seu director, a part de ser un brillantíssim director de cinema, és un excepcional músic. Ell prové de les cultures Kabile, al nord d'Argèlia, i també és mig romaní del poble Roma, del poble del que popularment es coneix com el poble gitano. El Tony Gatliff, al llarg de les més de 12 pel·lícules que ha fet a la seva vida, li ha donat una importància molt rellevant a la música, al seu cinema. Barreja ritmes romanís, com us deia, i també aires mediterranis de la seva Argèlia. Però l'he escollit aquesta cançó que es diu Disparaitre, precisament perquè Antoni Gatlif aquí parla amb aquesta banda sonora dels orígens d'aquest poble, de la importància de l'empremta musical que ha deixat el poble romaní al llarg i ample de totes les cultures mediterrànies, oi? I també ens recorda la importància de l'empremta musical a la nostra mateixa cultura, com per exemple sabem que el flamenc en gran part és el resultat de les músiques del poble romaní, però Béla Bartók també es va inspirar amb els seus ritmes. Estem parlant d'entendre la cultura romaní com part constitutiva de les músiques de la Mediterrània. Sentirem una cançó que comença amb una tabla índia per recordar-nos que el poble romaní procedeix d'allà, del costat del desert del Thar, a la Índia, oi? I bé, ens portarà per un... És un viatge, com totes les pel·lícules del Tony Gatliff, que és brillant, és un viatge. És un viatge d'un paio que se'n va a Romania, bé, perseguint justament una història musical. No us explicarem la pel·lícula, sentirem aquesta cançó preciosa, que, com es deia, es diu Disparaitre, i bé, i apreciarem tot això que us estic dient i tota aquesta riquesa tan mediterrània de les pel·lícules del Tony Gatliff.
0: Res més a dir, sentim-la.

0: disparaîtra.
1: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
2: La següent banda sonora pertany a una pel·lícula del 1990 de Tunísia i amb una música que, tot i tenir un aire de família amb l'anterior, o si més no, a mi m'ho sembla, per la instrumentació i el to, és clarament diferent. Sara.
3: Sí, hem escollit una banda sonora d'una pel·lícula molt delicada i molt preciosa que es diu Alfawine, l'enfant de Terrasses. Alfawine, el nen de les Terrasses, perquè la banda sonora la fa un dels mestres d'oud més importants de Tunísia i del món àrab. Estic parlant de l'Anouar Brahim, que és un compositor de bandes sonores i de discos i de música en general, que ha portat el llaüt a un altre nivell, no? Sabem que el llaüt, al món àrab, se li diu el sultà de tots els instruments. El llaüt és el món àrab, el que el piano és el nostre món, no? Aquesta banda sonora a mi em va agradar moltíssim perquè transmet tot aquest minimalisme i aquesta delicadesa d'un nen que a través de les visites als banys turcs del seu poble va descobrint la sexualitat. És una banda sonora molt senzilla, però a la vegada és molt sensual i sí que té aquestes melodies una mica que ens recorden a les estructures musicals més del nord d'Àfrica. Escoltarem aquest tema, doncs, de l'Anouar Brahim, amb llaüt i piano.
2: A mi és un tema que m'ha agradat força.

0: Reconec que m'agrada.
1: És preciosa.
0: És molt bonica. I de Tunísia, la Sara ens porta ara cap a Itàlia, amb una cançó que, quan l'he sentit, m'ha semblat una cançó, diguem-ho així, entre cometes, típicament italiana, amb aquell sentit del melodisme italià, però amb una delicadesa molt especial. Hi ha una sensibilitat molt, molt, molt curiosa amb aquesta cançó. Bueno, explica tu mateixa, Sara.
1: Bé, anem a Sicília, d'acord?
0: Sí,
1: com diuen exacte. Els sicilians.
0: Sí.
1: Vivim a Itàlia, però no som
0: correcte,
1: italians.
0: Correcte, correcte,
1: no?
0: Aquí ara.
1: Anem a Sicília, a una pel·lícula de l'any 2023 que es diu Estranizza d'amori, o sigui, estranyesa d'amor, que per alguna raó l'han traduït al castellà com a fuegos artificiales, focs d'artifici.
0: No pregunto.
1: No sabem per què.
0: Sí.
1: La cançó que hem escollit és la primera de la pel·lícula, que es diu Lontano, llunyà, i veureu com a partir d'aquesta cançó us podreu imaginar perfectament de què va aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula d'amor impossible. És una pel·lícula filmada a la Sicília més rural. Es pot sentir l'olor dels camps de les oliveres i de la ginesta, de les cascades dels rius. És una història d'amor de dues persones que es mouen amb espino, amb famílies que mengen pasta, i amb tots aquests detalls del teixit imaginari sicilià tan preciós. Però la història de fons és una història d'ignorància, de prejudicis i de violència, que tot això no és més que un producte de la por, no? Estem parlant d'un drama que està explicat amb una tendresa intimista i amb un lirisme propi del calor sicilià, és absolutament deliciosa. A més, és una... ho entendreu de seguida, ho veureu de seguida. És una banda sonora inspirada amb les cançons del Franco Battiato. Es veu... No? S'entén ràpidament tota la influència de la Franco Battiato, que ja tenia un tema que es deia Estranizza d'amori, d'un disc que l'any 2002 va treure, que es deia Correnti Gravitazionali. Aquesta meravellosa pel·lícula, que us recomano moltíssim, és del Giuseppe Fiorello, i la banda sonora i la cançó que escoltarem és una peça composta per Giovanni Caccamo i Leonardo Milani. Escoltem, doncs, Lontano.

0: Recoi, que bonic.
1: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
0: I ara, Sara, ens proposes la banda sonora d'una sèrie de Netflix, Our Living World, Nostre món ple de vida, una sèrie documental que ha tingut molt èxit i que explora la intel·ligència, l'enginy i les connexions dels éssers vius al nostre planeta, mostrant-nos com al llarg i ample de la seva superfície verda i blava, la Terra batega plena de vida. I això com ho lliguem des del punt de vista musical amb el programa d'avui?
2: Mira, aquesta és una pel·lícula documental, com tu bé dius, que ve del show business, de Hollywood, de Netflix, i amb molts recursos, no? I amb una banda sonora feta, concebuda com per fer música de cinema, així, a lo gran, amb orquestra...
0: Mainstream total.
2: Mainstream total, boníssima. I però és que la fa la Pinar Tropak. La Pinar Tropak és una compositora de banda sonora que domina Hollywood des de fa molts anys. Perdó, ha fet també la banda sonora de Captain Marvel o de Lost City.
0: Sí.
2: I aquesta l'hem escollit perquè aquest tema en concret es diu A Miraculous Oasis, un oasi miraculós. Doncs, sí, si us deixeu portar per la cançó, de seguida us trobareu corrent davant d'algun animal que us vol menjar, perquè és evident... Això, no? Crec que això ho aconsegueix. I com ho aconsegueix?
0: O un inspector d'Hisenda, sí.
2: No. Sí. Bueno, estàs a la natura, tu.
0: Correcte,
2: aquest
0: sí.
2: Documental va d'això, de la natura, dels animals i de la supervivència i tal. I crec que ha creat una peça que et posa dintre d'aquest personatge ràpidament, sí. I a més, el que ha fet és utilitzar estructures i escales de la música turca.
0: Correcte,
2: veureu,
0: sí,
2: que hi ha models pentatònics i algunes harmonies de l'Àsia de l'Oest, ha deixat caure algun llaüt, alguna flauta ney, algun canun, o sigui, hi ha el que nosaltres entendríem com alguns modes orientals aquí a les escales, no? Escoltem un tema, aquest tema que es diu Un oasi miraculós, i deixeu-vos portar a veure quin és l'animal que us persegueix.
0: Perquè, a més, juntament amb tota aquesta instrumentació, diguem-ho així, pròpia, orientalitzant, de fet, tot el tema està vestit amb sintetitzadors made in Hollywood, total.
2: Total.
0: Per tant, fa una barreja de llenguatges molt curiosa, però amb un esperit únic.

0: I ara continuarem parlant d'una altra compositora de música de cinema, però realment anem d'un extrem a un altre. Ara ens anem cap a Grècia, amb una compositora que, vés per on, d'aquesta alguna vegada sí que hem sentit algun tema, el Violí Vermell. I sobre la, per cert, i sobre ella encara tinc pendent, i ho reconec cada temporada, de fer-ne un programa monogràfic. L'Eleni Karaindrou, una de les més importants compositores gregues. Què ens proposes d'ella, Sara?
1: Ha estat molt difícil seleccionar...
0: Ja m'hi trobo jo.
1: Primer perquè és una compositora que fa tres desenis que fa música.
0: Sí.
1: Perquè és brutal tot el que ha fet. Ha fet quasi totes les bandes sonores del Teo Angelopoulos, com tu has dit, i hem escollit un tema que es diu Viatge a Citera, d'aquesta mateixa pel·lícula. Perdó, la pel·lícula és Viatge a Citera, de l'any 1984. Veurem que durant aquest programa aquest punt en comú del viatge el tenen molts dels compositors o dels directors de cinema, del Tony Gatliff. Totes les pel·lícules són un viatge, el Guy de Guian parla de viatge, i ara estem anant un viatge de retorn d'un grec que torna de la República de la URSS, de l'antiga URSS, torna a viure cap a Grècia, cap a Citera. És aquesta banda sonora el que mostra és un viatge interior, porta tota l'emotivitat, tota la nostàlgia de la música grega, no popular, sinó orquestral i de cor, impressionant el cor, en aquest cas, no?
0: El cor és importantíssim.
1: És importantíssim.
0: De fet, preparant el programa amb la Sara, li comentava que el meu particular parer, hi ha tres cultures que en la seva cultura musical saben utilitzar els cors com cap altres. Per mi són els anglesos, els russos i els grecs. Tenen una forma de fer servir el cor, particularment cadascuna d'elles, amb unes connotacions molt diferents. Però els grecs, bueno, ho sentirem ara amb l'Eleni Karaindrou.
1: És impressionant el treball d'aquesta dona. Hem escollit aquest tema que es diu Eternity Theme, o sigui, el tema de l'eternitat, o A vora del mar. Estan parlant, evidentment, de la Mediterrània. Escoltem, doncs, veurem que hi ha modes i escales gregues, d'alguna forma es poden entendre, però escoltem el tema i veurem la importància, la sensibilitat que transmet aquesta peça.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: I de Grècia a Armènia, el país del Caucas, en frontera amb Geòrgia, Azerbaidjan, l'Iran i Turquia, i amb tota una població flotant i fora fronteres, en un cas clar que nacionalitat i estat no sempre signifiquen el mateix. Què ens ofereixes, Sara, diguem-ho així, provinent d'alguna manera d'Armènia?
2: A veure, és que Robert Guideguian és una persona d'origen armeni, però va migrar a Marsella sent molt jove. I jo crec que és una de les persones que millor ha sabut representar la Mediterrània al cinema. És el tractament de la llum que fa de Marsella, de les Calanques. Ells, recordo Màrius i Janet, per només dir una de les seves pel·lícules. És un gran, gran director de cinema que sempre ha jugat molt amb la Mediterrània, però també influenciat pels seus orígens armenis. Aquesta pel·lícula que es diu Le Voyage en Armenie, o sigui, El viatge a Armènia, és de l'any 2016, i el tema que escoltarem es diu Zeytuni Zar. Per què hem escollit aquest tema? Bé, primer perquè a mi la música armènia em torna absolutament boja, com la iraniana. Segona, perquè, com us deia, el Robert Guideguian representa la Mediterrània com poca gent a través del cinema. I veurem aquesta cançó que és d'una tensió emocionant durant tota la pel·lícula. Està sentint aquesta espècie de nostàlgia, d'humanisme, hi ha una connexió identitària amb una tristesa flotant, perquè aquesta pel·lícula tracta sobre un home que decideix tornar a Armènia després d'haver emigrat a França a morir al seu poble, no? Aleshores, aquesta banda sonora és composició del músic extraordinari Arto Tuniaboyalian amb la Armenian Navy Band. Fixeu-vos amb els violins i amb el llenguatge. És música folklòrica que utilitza el duduk, per exemple, que és un instrument de la cultura popular armènia. És un instrument que té més de 3.000 anys, però tot això ho ha sabut adaptar als nous temps amb un llenguatge cinematogràfic contemporani que crec que és absolutament preciosa. Aquesta pel·lícula la dispara una pregunta que a mi em va impactar molt. Vaig conèixer el seu cinema de molt jove i m'ha marcat molt. La pregunta és la següent: què significa reconèixer d'on vens quan has viscut tota la teva vida d'allà on vas néixer?
1: Uau! És un tema, ja ho sentireu, que té una instrumentació que quan la sents ja veus que és una instrumentació que de natural ha de sonar alegre. Però en aquesta ocasió és molt sensible, està plena d'una tristesa i d'una certa enyorança. És un tema molt bonic, però té una, com tu deies abans, té una tristor que no és depressiva, sinó més aviat romàntica, més aviat amb esperança i, sobretot, amb acceptació.
2: Els armenis són, per tant, mestres amb
1: uau,
2: això.
1: Vull dir, vinga, va, sentim-la.

0: Uau, m'encanta aquest tema. Molt maco. I ara anem a un compositor força conegut i que, a més, de tant en tant ha fet concerts a casa nostra, el bosni Goran
1: Passem de la poesia armènia
0: Bregovic. Sí. Directament,
1: a la
0: sí.
1: festa romaní gitana de... Bueno, aquest és una parella indivisible, no? L'Emir Kusturica i el Goran Bregovic. El mateix Emir Kusturica, que és el director d'aquesta pel·lícula que comentarem avui, The Time of the Gypsies, El temps dels gitanos, es va traduir així de l'any 1988. També és músic, o sigui, passa igual que el Tony Gatliff, són músics que tenen bandes i que toquen i que giren i tal, no? Hem escollit aquesta cançó d'aquesta banda sonora. Bé, tot el treball del Kusturica és musical. La música és el centre de totes les seves pel·lícules i la música del seu entorn, que és balcànica, eslava, romaní, mediterrània, és a dir, molt rítmica, molta festa, molta alegria, com diuen els meus alumnes, és un capo. Aquest tio és un capo fent pel·lícules, no? Veurem com els compassos irregulars, asimètrics i els trombons, són aquesta música tan energètica que nosaltres diem balcànica, no? Que és un terme molt ampli, perquè els Balcans també són part constitutiva de la Mediterrània.
0: Sí.
1: I aquí, a l'Emir Kusturica i al Grogan Bregovic, reprenen l'empremta del poble romaní del que ja veníem, oi? No hi ha cultura a la Mediterrània que no tingui alguna cosa de gitano. I aquí sentirem un tema que es diu Verino Oro, d'aquesta fabulosa pel·lícula sobre la història d'un gitano que es veu seduït per una màfia i pels calés, i a més és molt salvatge tot el que expliquen aquestes pel·lis. Sentim, doncs, Verino Oro, del temps dels gitanos, de Goran Bregovic.

0: Epa! I de música de Goran Bregovic. I ara d'un músic bosnià, passem ara a un músic del Líban.
1: Sí, aprofitarem aquest programa per fer-li un tribut, un homenatge al Ziad Rahbani. Ziad Rahbani ens va deixar el juliol de l'any passat, amb només 69 anys, i era un músic molt, molt estimat al Líban i molt reconegut i molt respectat per la seva feina, la seva carrera, tant com a músic, compositor, arrangista, va fer bandes sonores i també va fer peces de música per teatre. Hem de parlar de la seva, del seu llegat cultural i musical, perquè se'l considera la persona que, juntament amb el seu pare, Alassi Rahbani, i el seu oncle, formaven el duo dels germans Rahbani, i la seva mare, que és una llegenda viva de la música àrab. Vam parlar d'Om Kulthum al primer programa, ara estem parlant de Fairuz. Ell és el fill de la Fairuz, que encara viu. Estem parlant d'una herència musical que ve d'una família maronita, aramea, síria i ortodoxa, i això ha marcat molt el panorama de la música experimental del Líban. El Ziad Rahbani es va dedicar a mesclar la música, la cançó tradicional àrab amb el jazz, amb groove de funk nord-americà i amb música moderna. El que hem escollit per aquest programa d'avui és un tema de la Music and Songs from the American Motion Picture. Va ser un musical, l'he escollit perquè crec que havíem de fer un tribut al Ziad Rahbani. És un musical que es va enregistrar audiovisualment i que el podeu veure, i el tema que sentirem es diu Fut Nam, que vol dir algo així com mare d'un lloc perdut o mare dels records. Com a detall interessant, us comentaré que aquesta, la mort del Ziad Rahbani, petició popular, ha fet que un dels carrers més importants de Beirut canvia el seu nom. No sé si era un cap d'estat, un rei, un general o algú del món del poder sirià, ha passat a anomenar-se carrer de Ziad Rahbani. Escoltem Om Fut Nam.

0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: I Sara, arribem a la nostra última audició. Què ens proposes?
2: Doncs us proposo anar al costat més un dels més orientals de la Mediterrània. Ens n'anem a Natzaret, d'on Elia Suleiman és original, va néixer allà. Ell és, a més, és original amb tot, perquè té un cinema absolutament únic i fora de totes les convencions i de totes les estètiques cinematogràfiques que heu pogut veure a la vostra vida. La pel·lícula que comentarem, o la banda sonora, és Divine Intervention, Intervenció Divina, de l'any 2002. I Elia Suleiman, amb la seva línia, no, de fet, no utilitza, no hi ha diàlegs, no hi ha persones que es parlin, però té un imaginari sonor al·lucinant. Sentes els ocells engabiats a una sala d'estar d'una casa d'una senyora que està mirant per una finestra, sents els sorolls del carrer, sents els cotxes, i la música pren una particular importància amb tot aquest context, no? Les pel·lícules d'Elia Suleiman són surrealistes, són paròdiques, són d'un humor negre increïble i són sobretot absurdes i semblen esquetxos fets a trossos per mostrar una realitat violentíssima i duríssima, que com és la que es viu a Natzaret, no? Avui escoltarem una d'aquestes cançons que ell doncs selecciona per les seves pel·lícules. No utilitza música de cinema o bandes sonores a l'uso, com estem acostumats, o composicions per les pel·lícules, sinó escull cançons que a ell li agraden. I avui hem escollit aquesta cançó que es diu I Put a Spell on You, o sigui, et faig un embruix, que és una cançó de l'any 56 del Jay Hawking, no? Que ja ha fet, la Nina Simone ja va fer una versió a la seva època, molta gent ha fet una versió, i és una, bueno, és una imatge molt, molt peculiar d'un enfrontament entre els colons israelians i ell.

mateix que fa de protagonista de la seva pel·lícula i està creuant el carrer i decideix posar-los aquesta pel·lícula als militars que l'estan increpant, no? Bé, escoltem aquesta versió de la Natasha

Si és a tu, doncs bé, fins aquí aquest Violí Vermell d'avui, en el que us hem convidat a fer un viatge musical per la Mediterrània amb la Sara Ardite i les seves connexions invisibles musicals de la mà de la música de cinema. Com sempre diem, esperem que, si més no, us hagi resultat un programa entretingut. Salutacions de qui us ha parlat, Xavier Casanef, salutacions d'en Pau Blasi, el control tècnic. Que la música us acompanyi. I put a spell on you.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
3: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
4: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui tenim una cita amb el reconegut baix baríton croat Krešimir Starčanac, que el 2023 va iniciar una col·laboració amb el pianista Krešimir Starčević i el primer projecte conjunt el van dedicar a dos compositors nascuts al 1873 i que commemoraven el 150è aniversari del seu naixement, el rus Sergei Rachmaninov i el compositor croat Blagoje Berza. Un repertori que han enregistrat en un doble àlbum i que han presentat en concert en diversos festivals europeus amb molt bones crítiques, sobretot pel redescobriment d'un

compositor oblidat. Nosaltres sentim el concert que van fer al Festival de Música de Samobor i que van registrar la radiotelevisió croata el juny del 2023 a l'església de Santa Anastàsia de Samobor, una vila medieval a prop de Zagreb. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. En aquest projecte dedicat al lied de Sergei Rachmaninov i Blagoje Bersa, els artistes Krešimir Stratjanats i Krešimir Starčević entrellacen cançons i romances sobre poemes en francès, alemany, italià, croat i rus. A diferència de les melodies de Rachmaninov, les cançons de Bersa no s'interpreten gairebé mai. Per tant, Stratjanats i Starčević fan probablement la primera interpretació contemporània d'aquestes belles partitures. Blagoje Bersa va ser un dels compositors croats més importants. Es va formar a Zagreb i al Conservatori de Viena amb Robert Fuchs i Julius Epstein i el 1919 va tornar a Zagreb, on va treballar de professor de composició a l'Acadèmia de Música. A les seves cançons hi domina el llenguatge romàntic, amb línies melòdiques suaus, moments dramàtics i sovint amb el ressò de la música popular de la seva terra natal. Ho veiem en aquestes sis cançons que sentim per començar, moltes de les quals estan escrites sobre textos del seu germà, Josip Bersa. Són les cançons Quantes vegades, una miniatura sobre un jove que estima en secret una noia i no li importa el que pensin els altres, la romança Jeliche, la cançó de la costa, un diàleg imaginari entre una noia, un peix i un ocell, i tant el peix com l'ocell li asseguren que no cal intentar complaure a tothom. Després, la cançó d'amor T'estimo, la cançó Quan, sobre l'amor no correspost d'un jove, i la cançó O somnis plens de colors, sobre somnis incomplets d'amor i de vida. Són sis cançons de Blagoje Bersa.

Krešimir Starčanats i Krešimir Starčević ens han descobert 6 cançons del compositor croat Blagoje Berza. Després vindrà una selecció de melodies de Sergei Rachmaninov, però abans Krešimir Starčević encara ens ofereix una peça per piano de Blagoje Berza, una partitura del 1921 que porta per títol A la platja.

El compositor croat Blagoje Berza és l'autor d'aquesta peça per a piano A la platja que hem sentit interpretada per Krešimir Starčević. Blagoje Berza comparteix programa en aquest concert amb el compositor rus Sergei Rachmaninov, autor també d'un bon recull de cançons d'un estil molt característic on destaca el melodisme, la melangia, la riquesa harmònica i, sovint, un tractament simfònic del piano. A les seves cançons, Rachmaninov no hi va incorporar música tradicional, però com que se sentia molt arrelat a la seva terra, generalment recullen l'esperit rus. Krešimir Starčević i Krešimir Starčević ens ofereixen, de moment, quatre cançons de Sergei Rachmaninov. La romança La nit és trista, la cançó No em cantis, vella donzella, que evoca el dolor per un amor perdut, la cançó Tot el que tinc i la cançó En el silenci de la nit secreta.

Krešimir Starjanac i Krešimir Starčević ens han ofert quatre cançons de Sergei Rachmaninov en aquest concert fet a Samobor, a Croàcia. De seguida descobrirem més cançons del compositor croat Blagoje Berza, però ara el cantant descansa un moment per donar protagonisme al pianista, que ens ofereix un dels estudis tabló de l'Opus 33 de Rachmaninov, un recull de vocacions musicals a partir d'estímuls visuals externs amb els quals el compositor rus hi explora les possibilitats tècniques i sonores del piano. Al número 8 hi trobem patrons de salts de la mà esquerra que creen un estrèpit enorme, tot i que la peça també conté un interludi romàntic.

És l'estudi Tabló en sol menor, opus 33, número 8, de Sergei Rachmaninov, que ens ha ofert el pianista Krešimir Starčević. Tornem ara a les cançons del compositor croat Blagoje Bersa, que avui ens descobreixen Krešimir Stražanac i Krešimir Starčević en aquest concert fet a l'església de Santa Anastàsia de Samobor, a Croàcia. Melodies de caràcter dramàtic penetrant amb ressons de la música folklòrica del seu país. Ara en són 7. Dia negre, una cançó dramàtica sobre el dia més difícil de la vida del protagonista. La festa dels morts, aquesta sobre un text en francès de Maurice Bouchoux. Povero Scemo, aquesta en italià que parla d'un jove soldat i la seva primera desafortunada experiència d'amor. Una altra cançó en italià, El rei de Thule, aquesta sobre una traducció del poema de Goethe. Aquí Bersa troba inspiració en el contingut narratiu del poema per sortir de l'àmbit estricte del Lied. Després, una cançó d'amor, una cançó en alemany, sobre un text de Reinhard Folke, una oda romàntica a una bellesa desconeguda comparada amb un dia d'estiu, un somni florit, una nit de tempesta o els raigs de sol. La següent cançó porta per títol Quant temps fa i és sobre un text de Heinrich Heine traduït al croat que parla d'un jove que es queixa de la seva amant que el va deixar per un altre després d'un llarg període d'absència. I l'última també sobre un poema de Heinrich Heine, ara cantat en alemany, a les muralles de Salamanca, sobre una experiència meravellosa a Salamanca amb una dona estimada, però amb la premonició que ella el deixarà aviat. Sentim, doncs, aquestes 7 cançons de Blagoje Bersa.

Set cançons del compositor croat Blagoje Berza sobre textos en croat, francès, italià i alemany a càrrec de Krešimir Stražanac i Krešimir Starčević. Ara el pianista s'endinsa en el repertori de Sergei Rachmaninov amb una de les peces de fantasia de l'Opus 3 que el jove compositor rus va escriure encara al Conservatori de Moscou.

Fins aquí la peça de fantasia en do sostingut menor opus 3, número 2, de Sergei Rachmaninoff. El programa que el baix baríton Krešimir Stražanac i el pianista Krešimir Starčević ofereixen a l'església de Santa Anastàsia de Samobora, Croàcia, s'acaba amb tres cançons més de Sergei Rachmaninoff. Primer, el famós Vocalis, una melodia romàntica sense text. Després, Somni, una de les romances de l'Opus 8. I, finalment, Aigües de primavera, una cançó que celebra el desgel i l'arribada impetuosa de la primavera.

Vocalis, Somni i Aigües de Primavera, tres cançons de Sergei Rachmaninov. És el final del programa que han ofert el reconegut baix-baríton croat Krešimir Stražanac i el pianista Krešimir Starčević, dedicat a dos compositors nascuts el 1873 i que el 2023 commemoraven el 150 aniversari del seu naixement, el rus Sergei Rachmaninov i el compositor croat Blagoje Bersa.

Encara, però, abans de marxar, els intèrprets ofereixen al públic croat del Festival de Música de Samobor tres peces més, i així podem descobrir dos noms més de la música croata. De moment, Dora Pejacevic, de qui sentim les tres cançons per a infants del 1921.

És el primer bis que han ofert el baix baríton croat Krešimir Stražanac i el pianista Krešimir Starčević en aquest concert fet a Samobor, a Croàcia. Són les tres cançons per a infants, opus 56, de Dora Pejacevic. Però encara interpreten dues cançons més fora de programa. Una altra, de la compositora croata Dora Pejacevic, Per què?, aquesta del 1901, i després, i ara sí, ja per posar el punt final al

Bona nit és el títol d'aquesta cançó de bressol del cantant i compositor croat Vladimir Ruzdial, que ens han ofert el baix baríton Krešimir Stratjanac i el pianista Krešimir Starčević, després de cantar una cançó de la compositora també croata Dora Pejacevic, titulada Per què? Dues peces fora de programa en aquest concert que els dos solistes croats han dedicat a dos compositors nascuts el 1873 i que el 2023 commemoraven el 150è aniversari del seu naixement, el rus Sergei Rachmaninov i el compositor croat Blagoje Berza, de qui hem descobert tota una

0: una selecció de cançons. Ha estat un concert del Festival de Música de Samobor que van registrar la radiotelevisió croata el juny del 2023 a l'església de Santa Anastàsia de Samobor, una vila medieval a prop de Zagreb. Ens l'ha proporcionat la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. I si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Ens acompanya ara la violinista Hilary Hahn, que ens oferirà al costat de l'Orquestra de Cambra de St. Paul i sota la direcció de Hugh Wolf el concert per violí i orquestra opus 14 del compositor nord-americà Samuel Barber, una obra de l'any 1939.

S'acaba aquí el concert per a violí i orquestra, opus 14 de Samuel Barber, que hem sentit en aquesta interpretació de la violinista Hilary Hahn, al costat de l'orquestra de cambra de Saint Paul i sota la direcció de Hugh Wolf.

0: Suïssa de Schubert, les quatre estacions de Vivaldi i la Simfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linga, Linga. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

0: Catalunya Música.
1: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Què tal? Salutacions cordials dels qui farem possible aquesta tarda a l'Òpera la Sintonia de Catalunya Música i que som Oriol Pinar des del muntatge musical i que us parla molt de gust Jaume Radigales. Avui un programa d'aquells que, us ho confessem, ens fan molta il·lusió. Sempre ens en fan perquè un està vocacionat per aquesta feina, però hi ha programes dedicats a persones molt especials que una ha admirat i que una ha arribat fins i tot a estimar i a de vegades també a tractar una mica. I és el cas del personatge que apareix avui com un dels també grans representants d'aquesta edat d'or de la fonografia operística. I és que hem arribat a admirar i seguim admirant i hem arribat a estimar i estimem el protagonista d'avui, el gran baríton italià Giuseppe Taddei.

Giuseppe Taddei, nascut a Gènova el 26 de juny de 1916 i mort a Roma el 2 de juny de l'any 2010, i que va ser un home eminentment italià, amb tot el que això comporta, extrovertit, simpàtic, amb un punt burleta, i que va fer les delícies de molts melòmans d'arreu del món gràcies a les seves interpretacions revestides de sentit de l'humor i, també quan calia, de maldat. Es va criar a la convulsa Itàlia d'entreguerres i va demostrar des de la seva infantesa una forta inclinació per la música i el cant. Superada la infància i l'educació musical més bàsiques, es va presentar un concurs de joves talents de la lírica organitzada pel Teatro dell'Opera de Roma i que va guanyar per unanimitat. El mestre Tullio Serafin, reconegudíssim descobridor de talents anònims o poc coneguts, era aleshores director artístic del Teatre de la capital italiana i no va adaptar ni un moment a fer-lo debutar en el paper d'Aral d'una versió en italià del Lohengrin de Richard Wagner, que dirigia ni més ni menys que Arturo Toscanini. Un principi curiós per a un cantant que desenvoluparia una carrera d'empremta eminentment italiana, sense oblidar, això sí, la seva interpretació del paper de Papa

0: Pagano, també en italià, en unes funcions de la flauta màgica, i que va fer també algunes incursions en el repertori francès i fins i tot en el repertori rus. Taddei va ser membre del Teatre de l'Òpera de Roma abans de ser reclutat per l'exèrcit el 1942, on va haver d'estar servint l'exèrcit italià, especialment al front dels Balcans, fins al 1943, data en què va ser fet presoner per les tropes alemanyes. La fam, el fred i la humiliació del captiveri en un camp de concentració van esborrar les esperances del baríton soldat que sublimava aleshores la seva desgràcia cantant de barracó en barracó per als seus companys. Aquesta necessitat d'expressió artística va afavorir que alguns dels seus carcellers, alemanys i amants de l'òpera, milloressin ostensiblement les seves condicions de vida i d'alguna manera va néixer l'esperança. En acabar la guerra, Taddei va passar a formar part del Special Service americà, amb el qual va oferir una sèrie d'espectacles per les tropes aliades, i va ser així com a poc va anar pujant fins a arribar a la ciutat de Salzburg, on va conèixer un jove Herbert von Karajan. Es va iniciar aleshores entre els dos una bona relació de per vida i que els va mantenir units fins a la mort del mestre austríac. Després de la guerra va seguir la seva carrera com a cantant, actuant a les òperes de Viena, després també a Londres, als festivals de Salzburg, al Teatre de la Scala de Milà o al San Carlo de Nàpols, fins a arribar al gran moment del debut americà el 1957 a l'òpera de San Francisco. Després vindrien Chicago i, evidentment, també el Metropolitan de Nova York. Les habilitats vocals de Taddei li van permetre continuar cantant fins a molt ancià, incloent el paper debut del Metropolitan Opera House de Nova York, que va ser el 1985, quan Taddei tenia 69 anys i era ja una figura absolutament indiscutible a una i altra banda de l'Atlàntic, i va debutar precisament amb el paper titular de l'òpera Falstaff, el personatge que, sens dubte, va marcar la seva carrera i que d'alguna manera el defineix. Dos enregistraments fonogràfics en estudi en donen fe, un de 1950 i l'altre de 1980. L'entitat musical i la longevitat vocal de Taddei es veuen reflectides justament en la vocació i l'evolució de les seves interpretacions d'un mateix personatge. Sentim ara un fragment de la gravació de 1950 dirigida per Mario Rossi davant de l'orquestra de la RAI. Es tracta del gran monòleg del primer acte sobre l'honor.
1: Ei, faccio! Andate a prendermi! Ma non ti a me! Vull essere prendito per quel signore!

Torna la cattolica.

0: Així acaba la primera escena del primer acte del Falstaff de Verdi amb aquest monòleg sobre l'honor que sentíem amb la veu fresquíssima a les hores d'un Giuseppe Taddei de 33 anys davant de l'orquestra de la RAI dirigida per Mario Rossi. Taddei, per bé que va abordar en la seva pràctica totalitat un repertori italià, això vol dir de compositors italians, va també interpretar òpera italiana de compositors no italians, com és el cas de Mozart, de qui va cantar els papers de Leporello i de Don Giovanni, de l'òpera Don Giovanni, el Figaro de les noces de Figaro i el Guglielmo de Così fan tutte. De l'enregistrament fet amb Carlo Maria Giulini davant de la Filharmonia Orquestra de Don Giovanni sentim la interpretació memorable, magistral, antològica que fa Taddei de l'àrea del catàleg Madamina il catalogo e questo, amb tota la precisió detallista en totes i cadascuna de les paraules que subratlla i mastega a la perfecció aquest grandíssim cantant i millor artista.
1: Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padrone.

0: 1959, any gloriós per aquesta Filharmonia Orquestra i per Carlo Maria Giulini al servei d'aquest Don Giovanni del que sentíem l'ària que canta Leporello al primer acte, Madamina il catalogue questo. Any gloriós, orquestra gloriosa, perquè el mateix any s'enregistrava també les noces de Figaro amb un repartiment molt semblant al de Don Giovanni i que incluïa les veus d'Elisabeth Schwarzkopf, d'Eberhard Werther, d'una joveníssima Fiorenza Cosotto en el paper de Cherubino, de l'Anna Mofo, que feia Susanna, i el Figaro, que feia el nostre convidat d'avui, Giuseppe Taddei. Aquesta precisió sil·làbica, aquesta incisió expressiva en totes i cadascuna de les frases del personatge arriben al seu moment de màxima eclosió en el recitatiu i ària del quart acte Tutto è disposto, aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, que canta Figaro, com dèiem, al darrer acte de l'òpera. Aquesta és la veu fresquíssima d'un Giuseppe Taddei, de 43 anys, al servei de la partitura mozartiana.
1: Tutto è disposto, l'ora dovrebbe ser vicina, io sento gente, ed essa non è alcun

I seguim amb Mozart i acabarem el periple mozartià de Giuseppe Taddei amb la gravació que l'any 1962 feia en estudi de Così fan tutte, en una gravació també memorable al costat d'Elisabeth Schwarzkopf, de Christa Ludwig, d'Alfredo Kraus en el paper de Ferrando, de Hanni Stifek com a Despina i del gran Walter Berry com a Don Alfonso, amb acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Viena. D'aquesta gravació sentim l'ària de Guglielmo del segon acte, Donne mie, la fate a tanti, a tanti, a tanti. Atenció, aquests tanti, tanti, tanti marcats per la nasalitat que Taddei utilitzava en moltes de les seves interpretacions tan incisives des del punt de vista de l'expressió còmica en aquesta ocasió, que ja sentíem en les àries precedents de les noces de Figaro i de Don Giovanni.

Donne mie la fate a tanti, a tanti, a tanti, l'ària que canta Guglielmo al segon acte de Così fan tutte amb la veu de Giuseppe Taddei, acompanyat per l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Calvem en una gravació en estudi de Così fan tutte realitzada l'any 1962 per l'aleshores segell His Master's Voice, que després acabaria sent EMI. La veu baritonal de Taddei ja era en aquell moment d'una rara bellesa tímbrica que en alguna ocasió es va arribar a comparar amb el so vellutat del violoncel, una veu densa i pastosa al centre, amb una tècnica absoluta i amb una obstinació en el que és el dibuix, l'expressió i la precisió de la paraula cantada i que varen ser d'alguna manera marca d'aquell estil tan únic, amb una veu única i perfectament reconeixible, en gran part també per la seva dicció absolutament nítida. I, evidentment, amb la capacitat per al fraseig que demanen, per exemple, els papers baritonals del primer Verdi, com és el cas del Macbeth, el personatge titular de l'òpera shakespeariana estrenada en la primera versió a Florència el 1847 i que va ser també un dels grans papers que definien l'art interpretatiu de Giuseppe Taddei, en aquest cas al servei de la maldat més absoluta. Sentim un fragment d'aquesta òpera, en concret l'ària Pietà rispetto amore, en la gravació de 1964 dirigida per Thomas Schippers davant de l'orquestra Santa Cecília de Roma.

És absolutament impecable, és absolutament inapel·lable aquesta gravació d'absoluta referència de l'ària de Macbeth, Pietà rispetto amore, del Macbeth de Giuseppe Verdi, que sentíem amb la veu de Giuseppe Taddei, impregnant de patetisme, ajustat, moderat, el just i necessari, al servei d'aquesta ària que sentíem amb l'acompanyament de l'orquestra Santa Cecília de Roma, dirigida per Thomas Schippers l'any 1964. Com us dèiem, l'aliança amb Herbert von Karajan va donar peu a moltes gravacions, a moltes representacions també arreu del món, i aquí tenim una bona mostra d'aquesta gravació de Tosca, en concret al final del primer acte, que culmina amb el Tosca mi fai dimenticare Dio, que canta Scarpia en aquella església on té lloc el Te Deum, que acompanya aquesta escena entre sacra i blasfema. Sentirem també la intervenció de Leontine Price com a Tosca i, evidentment, la veu de Giuseppe Taddei amb l'acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Viena, el Cor de l'Òpera de Viena, en una gravació de 1962 dirigida per Herbert von Karajan.

I de la Tosca de Puccini, el Donizetti, de l'Isir d'Amore, en aquesta àrea de Dulcamara, Udite o Rustici, amb tot l'enfilall de malalties que curen tots els mals gràcies als productes d'aquest embaucador. La veu simpatiquíssima de Giuseppe Taddei, amb acompanyament de l'orquestra de l'Scala de Milà, amb direcció musical de Tullio Serafin, en una gravació de 1958.

Això passava 28 anys abans que Giuseppetta Dei cantés per última vegada al Gran Teatre del Liceu. Sentíem l'Elisir de Moré i ara el recordarem en l'inici de Don Pasquale, l'òpera que va ser la darrera que va cantar al Gran Teatre del Liceu l'any 1986. I havia debutat el 1953 amb l'Escàrpia de Tosca i de seguida va tornar-hi amb l'Inde di Chamonix abans d'altres representacions, com per exemple el Don Carlo di Vargas de la Forza del Destino, el Dandini de la Cenerentola, això l'any 1954, l'any 1955 el Iago de l'Otello al costat de Mario del Mónaco, també el 1955 Pagliacci, l'any 1959 Guillem Tell i Il Tabarro l'any 1982. Sentim d'aquelles funcions de Don Pasquale del maig de 1986 l'inici de l'òpera amb la direcció musical al Gran Teatre del Liceu de Roberto Abbado.

el mestre Josep Etadei, a qui tant trobem a faltar. Esperem que us hagueu passat tan bé com nosaltres, Oriol Pinart, el muntatge musical i qui us ha parlat, Jaume Radigales, davant dels micròfons de Catalunya Música. Sigueu feliços.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Última visita a l'edició 2025 del Festival d'Hivern de Berna, el Béjazz. La banda que la protagonitza la lidera un veterà de l'escena suïssa germanòfona, el saxofonista i compositor Donat Fischt, un deixeble d'Andy Scherer i del cèlebre tenorista de l'orquestra de Count Basie, Sal Nistico, aquest músic que s'havia establert a Europa a finals dels anys 70. Fischt és també admirador d'Ornette Coleman i de John Coltrane, però més és naturalista i botànic aficionat, dibuixant. El polifacètic Donat Fischt, que treballa com ell mateix defineix, una expressió i llenguatge propis, lliures, oberts a la novetat i a la descoberta constant. I avui podrem sentir com comparteix aquesta recerca inconformista acompanyat pel baixista Benz Oesterer, el bateria Samuel Dissler i amb un convidat excepcional per formar part del quartet, el trompetista nord-americà Ralph Alessi. La gravació d'aquest concert ens l'ha fet arribar a la ràdio suïssa de Parla Alemanya, que és l'emissora oficial del Festival Béjazz i que el va emetre en directe el 17 de gener del 2025.

mitjans dels anys 90, Donat Fish havia presentat el seu repertori de quartet en diversos àlbums, tant amb el seu mestre Andy Scherer com a segon saxo, com amb el trompetista Peter Shirley o el clarinetista Hans Koch. Scherer recupera avui en aquest concert els temes d'àlbums com Mr. Goodman o Lapland per donar-los una nova vida amb el so refinat i intimista que hi aporta el trompetista Ralph Alessi. Un concert que promet ser tot una experiència, així que a gaudir-ne.

Sentíem dos temes enllaçats, Calypso i 15, d'on Nat Fish recuperava aquestes composicions originals que havia estrenat als anys 90. Música per a quartet sense instrument harmònic que el saxofonista suís està desplegant avui amb el trompetista Ralph Alessi, el baixista Benz Oesterer i el bateria Samuel Düsler des de l'escenari del B-Jazz de Berna.

aplaudiments per a Donat Fish i el seu quartet, que des del B-Jazz de Berna ens estan proposant la música original del saxofonista. Temes com la balada Lazy Moon o aquest poètic La meva veu és un saxo, un tema en el qual identifica la seva veu sonora amb la de l'instrument al qual Donat Fish ha dedicat més de 50 anys de carrera.

Aquest era el Mr. Goodman, un dels temes signatura del quartet de Donat Fish, que més posava nom a l'àlbum que la banda va publicar l'any 2000. Fish l'ha recuperat per al concert que estem sentint avui des del B-Jazz de Berna, amb aquest quartet renovat gràcies al so del trompetista Ralph Alessi.

Elva, un altre original de Donat Fish, que servia al saxofonista suís per entaular conversa amb el trompetista Ralph Alessi, el baixista Ben Zerster i el bateria Samuel Düsler, els músics amb els quals comparteix avui l'escenari del Festival Bé Jazz de Berna.

Aires bluesístics del Popular Blues de Donald Fish, un altre dels temes que el saxofonista ha recuperat per aquest nou format de quartet al costat del trompetista nord-americà Ralph Alessi. Els han enllaçat amb dos originals més, Alta i Rumba.

Odette Batlle, donat fi ja triat aquesta dansa per tancar el seu concert al Festival B-Jazz 2025. Donat Fish i Ralph Alessi a la trompeta, amb el baixista Ben Zerstrer i el bateria Samuel Disler, que han desplegat un espectre ample de registres, passant pel virtuosisme exuberant per tornar a la melanconia i poètica del saxofonista suís, aquesta de les narracions sonores que crea amb la seva música. Com a bon suís, Donat Fish creu en el treball constant com a única eina per superar els seus límits, en la feina diària que no s'acaba mai. I presentant els seus projectes acostuma a citar Rembrandt i una de les frases cèlebres del pintor neerlandès, que sembla que ha preguntat pels seus deixebles

sobre com aconseguia crear obres tan perfectes, va respondre: "Agafeu el pinzell i comenceu." Avui hem pogut sentir aquest concert que va gravar la Ràdio Suïssa de Parla Alemanya el 17 de gener del 2025 al Beat Mathallen de Berna.

0: Tanquem la sessió d'avui, tot agraint la feina silenciosa i impecable del tècnic del Via Jazz Concert, d'en Josep Aymí. Demà més. Bona nit.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

La programació de Catalunya Música us convida ara a l'audició de la suite Children's Corner, el racó dels nens, obra que Claude Debussy va compondre l'any 1908, dedicant-la a la seva filla, Xuxu, i a la seva cuidadora anglesa, Miss Dolly. En sentim la versió orquestrada que en va fer André Caplé l'any 1911. Les peces són Doctor Gradus ad Parnassum, cançó de bressol per l'elefant Jimbo, serenata per la Nina, la neu balla, el pastoret i Gollywog's Cakewalk. Sentim-ne la versió de la Filharmonia Orchestra sota la direcció de Jeffrey Simon, Children's Corner de Claude Debussy.

0: Així s'acaba la suite Children's Corner, el racó dels nens, obra de Claude Debussy, que hem sentit en la versió orquestrada per André Caplé l'any 1911. Ens ha acompanyat la Filharmonia Orchestra dirigida per Jeffrey Simon.
1: Catalunya Música.
2: A continuació us convidem a sentir el concert coreogràfic per piano i 18 instruments, Obada, de Francis Poulenc. Els intèrprets són el pianista François-René Duchable amb l'Orquestra Filharmònica de Rotterdam, dirigida per James Conlon.

El pianista François-René Duchable i l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam, dirigida per James Conlon, interpretaven el concert coreogràfic per piano i 18 instruments, Obada, de Francis Poulenc.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem la nostra programació sentint un dels quartets Razumovsky de Ludwig van Beethoven. És el quartet de corda número 9 en do major, opus 59, número 3. Ens acompanya el quartet de corda de Tòquio.

0: És un dels quartets en Razumovsky que va compondre Ludwig van Beethoven, el quartet de corda número 9 en do major, opus 59, número 3. Sentíem el quartet de corda de Tòquio.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir la suite per orquestra número 1, número de catàleg 1066 de Johann Sebastian Bach, interpretada per l'Orquestra Barroca de Freiburg, dirigida per Gottfried von der Goltz.

0: L'Orquestra Barroca de Freiburg, dirigida per Gottfried von der Goltz, era l'intèrpret d'aquesta suite per orquestra número 1, número de catàleg 1066, de Johann Sebastian Bach.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir la Sinfonia Lírica per a soprano, baríton i orquestra, l'Opus 18 d'Alexander Zemlinsky, una obra de l'any 1923 dividida en 7 cants sobre textos de Tagore. Sentim-ne la versió de Julia Baradi, soprano, Dietrich Fischer-Dieskau, baríton, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Lorin Maazel.